Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de la freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

déjà nos retiens.

farem durar aproximadament fins les 2:45 aproximadament, sí, sí. Salutacions cordials de qui us està parlant en aquests moments, en Xavi Llopis, i com ja sabeu, us farem companyia mútua. A més de la freqüència modulada, us podreu escoltar a través de les xarxes, en aquest cas una aplicació que es diu Radio Garden. També hi ha una altra aplicació que es diu Alexa, o també a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, www.aj-esquell.org.

Perdoneu que m'he enredat, però després sabreu per què. Us anava a dir el menú que tenim per el dia d'avui, d'aquest diumenge a diumenge. I, bueno, és molt senzillet. Cada setmana fem un poc el mateix. Comencem amb una posada del dia. Després dedicarem una estona a les quatre cançonetes que diuen que són novetat. Després arribarà el moment vostre, el moment de les telefonades, la vostra participació a través del 971-36-85-63 o també, com ja sabeu, a través del WhatsApp 644-674-750, que ja el podeu començar a enviar, de fet ja n'hi ha qualcuna. Evidentment, les cançons com us demaneu les anarem posant i a partir de les 12, ja ho sabeu, el programa o l'espai quilòmetre zero d'aquí de Ràdio Castell, des diumenge a diumenge, escolta Menorca, aquestes cançonetes d'aquí de la nostra terra, una horeta de música nostra. I després ja a partir de la 1, sorpresa!

Sí, avui és diumenge, dia 11 d'octubre de 2026. El sol mos ha sortit a les 7 i 48 minuts d'avui de matí i se posarà quan passin 9 minuts de les 7 des de que vespre. Per lo que fa a la lluna ha sortit a les 8 i 39 minuts d'avui de matí i se posarà a les 7 i 13 d'avui fosquet. La lluna en aquest moment està en fase creixent, res, amb un 0,08 d'il·luminació.

per lo que fa en estems, i vols que en aquests moments aquí és Castell, tenim una temperatura de 23,2 graus. El vent mos bufa fluixet, de 4,7 km per hora, o sigui, quasi res. I, de fet, va canviant, va canviant. Fins ara era ponent i ara he girat cap a Llebeig. I això sí, la humitat en aquests moments és del 57%. 16 minuts mos passen de les 10 d'aquest diumenge de matí.

0: En aquest diumenge, dia 11, hem de felicitar a les soledats. Avui també és la Virgen de Begoña, Nuestra Señora de Aguas Vivas, també Santa Cleopatra, Santa Piencia i Santa Plàcida. Moltes felicitats a tothom que en el dia d'avui faci festa, faci ansa, d'haver-hi qualsevol aniversari. I aquí mos agrada fer amb una cançoneta, així que preparats i preparades per escoltar aquesta cançó que sonarà ara mateix després de sa promo, clar.
1: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.

I quan hi passen 28 minuts de les 10 de matí, aquí en el diumenge, anem a fer un petit repassó de les darreres notícies. El tema de l'habitatge torna a centrar l'actualitat. Amós ha aixecat l'acampada de la plaça de la Constitució després d'una setmana de protesta. Els participants mantenen les reivindicacions i anuncien que concentraran els esforços en la mobilització prevista per dia 11 de novembre. El diari Menorca xifra en unes 150 les persones que varen participar en la protesta de Cloenda. En habitatge públic, Ciutadella avança en la tramitació de dues promocions protegides, les primeres en dues dècades, segons el diari. En matèria d'aigua, les reserves hídriques de Menorca han pujat fins al 38%, 5 punts més que el mes anterior. Tot i això, setembre va ser molt sec, segons les dades de SAEMET citades per Menorca al dia. Només s'hi van recollir 3,4 litres per metro quadrat, molt per davall de la mitjana habitual. Això sí, Silla continua amb prealerta per sequera. Pel que fa a successos, la Policia Nacional ha detingut dues persones a Ciutadella amb una investigació de diversos robatoris a un hotel i un domicili. I pel que fa a Medi Ambient, la Fundació Marillas ha presentat 25 al·legacions per reforçar la protecció del litoral a la nova llei balear. Anem ara amb cultura. Ciutadella acull aquest cap de setmana el Congrés Nacional de Puricantores amb prop de 500 infants i joves cantaires. I continuen les jornades gastronòmiques de vedella vermella menorquina amb 14 restaurants participants. Amb esports, la Barca Menorca ha guanyat a Socuellamos. El Mercadal ha perdut 1-0 al Cúdia i Gemma Triay i Delfi Brea han quedat eliminades a les semifinals del torneig de Düsseldorf. El bàsquet Menorca també va perdre a Palència, mentre que la Tintines Castell va caure davant del club bàsquet L'Hospitalet després de deixar escapar un avantatge de 13 punts. I atenció als temps, avui diumenge es preveu una jornada més tranquil·la, però SAEMET ha activat per demà dilluns un avís groc per pluja intensa entre les 3 de la matinada i les 10 de matí. Podrien acumular-se fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Així que hi ha que anar al tanto. I, bueno, el que dèiem la setmana passada, mos avisen i si després passa de llarg, mira, almenys han estat atents. Fins aquí aquest breu informatiu des diumenge de matí aquí a Diumenge.

arriba el temps dels bunyols. Jo ja n'he vist qualcú per qualque forn i qualque supermercat, no? Però avui, de que vespre, aquí a Ràdio Castell, en el programa Famosos en l'emissora, amb en Santi Seguí, allà el primer concurs de bunyols de Ràdio Castell. A partir de les 6 i mitja des de que vespre podeu dur els vostres bunyols, això sí, fets a casa, no comprats. Que si no, no concursen. I això serà avui de que vespre, 11 d'octubre.

I anem amb les frases del dia. Aquesta que mos diré ara és d'Emerson i mos diu: el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene.

0: I, bueno, ara vos sorprendreu, segurament, però és el que toca. I també, com que la persona que tinc aquí davant també li han donat de sorpresa, pues, serà doble sorpresa. Doncs pues mirau, a partir d'aquest dijous tindrem una nova companya aquí a Ràdio Castell. A més que és a les 12, si no vaig a la pa, bueno, ella m'ho contarà. I jo ja no me'n rep més. Vaig a dir bon dia i abans si la coneixeu. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Xavi, què tal?
0: Molt bon dia. Què fem, que te presentes o te presentes?
1: Bueno, ja has fet una mica de presentació, no? Aquest dijous que ve estaré per aquí, per Ràdio Castell, fent un programa d'una hora, de 12 a 1.
0: Ho deia bé, Ida.
1: Sí, ho deies molt bé. I bé, serà un programa de reflexió, no? En un primer cop estaré jo xerrant, espero no avorrir a sa gent. I més em manco quan vagi agafant, no? Aire, perquè ara Xavi m'ha ensenyat això de sa taula, és l'ordinador, i clar, és com un pulp, no? Un pulp de 8 branques aquí. I estarem ahí fent coses i convidaré a sa gent, farem alguna xerrada, però sempre serà un programa monogràfic de reflexió. Un dia parlarem dels doblers, un dia de la felicitat, un dia de la soledat, o sigui, per tenir una mica d'aturar-se i pensar en les coses que tenim davant, quotidianes, que moltes vegades, no, amb aquesta frisera no ens aturem, i és polit, no, aturar-se i tenir una petita reflexió de lo que és la teva vida.
0: Pues, jo crec que és molt interessant i també, pues, per sa audiència i per sa població en general, perquè al final és a lo que va. Però jo crec que també hem de fer un interrogatori. Aquí farem de la vieja del vicillo.
1: Clar que sí, clar que sí.
0: Que has començat a xerrar aquí, com si nada. Vostè, què és de nom? Vostè, de bon surt?
1: A veure, jo, bueno, me diuen Ariadna Martínez, jo ja porto aquí a Menorca, doncs faré 20 anys, ja, 20 anys, o sigui, el 2027, que dins de poc farem, ja 20 anys, i estic molt agraïda. Jo vaig vindre de València. De vegades, no, hi ha gent que me diu, tens una mica, no, d'accent valencià, però sí que és veritat que ara tinc molt de vocabulari menorquí, i jo crec que a València ja no seria benvinguda. amb aquest vocabulari no m'entendria ningú.
0: D'on t'ha sortit?
1: Sí. Bé, jo estic enamorada de Silla, i jo sempre dic que estic enamorada de Silla des del primer moment, no per la natura ni totes les coses meravelloses que teniu, sinó per sa gent. Perquè jo sempre dic que puestos polits hi ha molts, però sa gent és lo important, perquè és la que tens que conviure dia a dia. I sempre m'havies rebut amb molt de carinyo, saps? I això és el que vaig decidir, de me quedo.
0: I això que diuen que els illencs són molt tancats i molt no sé què, però bueno, una
1: doncs
0: cosa no lleva l'altra.
1: Jo ho vaig, no sé, les portes abertes, però jo també sempre dic que hi ha que tenir, no, la persona que ve aquí té que també relacionar-se, no? O sigui, no tot té que ser jo matur i que vengui tot.
0: Clar,
1: no.
0: Una actitud un poc proactiva.
1: Sí,
0: no?
1: Dir, totalment.
0: No estaré esperant que sí. m'afecti sí. les alabances.
1: Totalment, totalment. Perquè hi ha molta gent que diu, no, és que això o allò, i diu, bueno, però tu has fet l'esforç o t'has treballat el conviure amb altra gent i no, perquè jo, perquè tal. Diu, no, o sigui, aquí hi ha que fer una mica de tot.
0: I jo penso que més d'una de les nostres audiències te deuen reconèixer sa veu.
1: Segurament.
0: Perquè, bueno, en Ariadna és periodista.
1: Sí.
0: I inclús, bueno, també ara per xarxes també se prodiga, no?
1: Bueno.
0: Va fent qualque coseta que està molt bé.
1: Sí, a veure, jo soc periodista, jo vaig vindre aquí a Menorca paguen unes vacances, però fent feina de lo que jo sabia, clar, que jo soc periodista, i llavors me va agafar la televisió menorquina, uh-huh, amb un altre valencià, que me va fer molta gràcia, i varen fer l'estiu, i bé, ja me vaig quedar. Me va agradar molt tot. Sí que vaig veure al principi aquesta dualitat, no? de molta gent a l'estiu i després en l'hivern. Vaig al·lucinar un poc. Sí que és veritat que estic parlant del 2007. Ara ha canviat tot moltíssim, amb una rapidesa impressionant. Però sí, i ja després doncs, he estat en televisió menorquina. He fet ràdio aquí també, a Silla. I ara mateix faig una col·laboració en dissabte directe, uh-huh, en IB3, un cop al mes, i sempre tinc que estar relacionada als mitjans de comunicació, o sigui, ja sigui xarxes socials, ja sigui el que sigui, perquè a mi me dona la vida i jo crec que a tu també, no? O sigui, les persones que som dels mitjans de comunicació és que ho tenim a la sang, o sigui, no podem estar estar aturats. I sempre tenim que estar fent coses de comunicació.
0: Així és, vull dir, jo no m'hi he dedicat professionalment, però...
1: Es nota, o sigui, jo he estat un poquet amb Xavi, que avui ens hem
0: conegut
1: i com si tota la vida també, perquè jo sempre dic que les persones que ens dediquem als mitjans de comunicació tenim com una mica de sensació de que ens coneguem com si fos de tota la vida, no? O fas feeling sí, molt pres, no?
0: Allà, jo em penso que també hi ha aquest... jo a tu te coneixia pues, perquè també per ràdio, per televisió espanyola, per televisió menorquina. Ara darrerament els dissabtes dic, ostres, mira que bé. Sí. I clar, ja te... És allò de dir, jo conec, sí, almenys li poses cara i ulls, però al revés no? Però en aquest cas que deies, no? Que tant un com l'altre vos agrada el tema de la comunicació, doncs sí, hi ha aquest feeling, diguéssim, de qualque manera. Sí.
1: I a més que com sabem que el temps és molt curt, o sigui, fas amistat i no saps si... Juguem sempre a la incertidumbre, no? O sigui, sí. No saps si després tornaré, però ja hi ha una relació, no? De coneixement amb l'altra persona.
0: Sí, molt bé. I, bueno, la veritat és que jo particularment m'agrada molt que hagis agafat iniciativa de participar aquí a Ràdio Castell, de ser una col·laboradora més, una directora més de...
1: Merci, moltes gràcies.
0: ...dels programes. Ja anaràs coneixent també la resta de companys i companyes. I jo me quedo a dir-te, benvinguda.
1: Merci.
0: Molta merda, que solen dir, no? Sí. Que vagi tot molt bé. I bueno, segur que l'audiència de la ràdio pues, t'acullà, com has dit abans, com a bons menorquins, amb els braços oberts i amb molt de carinyo.
1: Merci, moltes gràcies, Xavi.
0: Una abraçada.

0: a Rick.
1: Pues di.
0: Bueno, mira, ahora haré un giro de guión.
1: Sí.
0: Moltes felicitats, perquè avui fa 12 anys.
1: Ai, és veritat, és veritat. És que, clar, ell ha començat dient tots els aniversaris, els sants, i m'ha fet gràcia que avui era Santa Cleopatra. Jo dic, mira, una líder, una diva, i avui és el meu aniversari. Jo dic, bueno, mira, a veure si ho comparteix un poquet amb la Cleopatra. Sí, sí, avui faig anys. Però m'havien
0: deixat una cosa molt important.
1: Ah, sí, sí, clar. És que estaven aquí ratllant off the record, o sigui, amb micròfon tancat, i era el nom del programa. I clar, amb tota aquesta emoció, no tenia jo en ment el meu programa. Digo, ai mare, ai mare, ha sigut el Xavi que m'ho ha dit. Diu, és aquest? Jo digo, sí, és este, és este. Segons com es miri.
0: Segons com es miri.
1: Clar, sí. Perquè cadascú té la seva percepció, no? de les coses. I llavors jo faré com una exposició, i després que cadascú a la seva casa o on m'escolti, en el cotxe o on sigui, que faci aquestes reflexions, no? Sobre el tema X que jo posi.
0: Podem adelantar-nos d'aquest dijous o ho deixem en punts suspensius?
1: Punts suspensius.

0: Ràdios Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia. Ràdios Castell.
1: I tenim una cridada, sí, sí, en el 971-36-85-63. Bon dia.
2: Molt bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia. Tenim en Ariadna bon també dia. Aquí, qui la vol saludar?
2: Sí, la saludaré, eh?
1: Clar, l'ha reconeguda o no?
3: Bon dia.
2: No, no sé qui és.
3: No, no, no. Però...
2: Jo sí que la conec, però... Sí,
3: no, no. Per a molts també... començareu a conèixer-me a partir del dijous.
2: Dijous.
1: Sí, sí, dijous, a l'hora de l'Àngelus.
3: Sí, sí.
2: Aquí de la Fra, aquí l'heu escoltat prou bé.
3: Doncs me sembla que Xavi ho ha dit, a l'hora de l'Àngelus, de 12 a 1 farem el programa.
2: De 12 a 1, vale.
3: Segons com es miri, ahí estarem.
2: És que si ho podré escoltar, perquè jo vinc de les 11, no som a casa els dijous.
3: Idò.
1: Idò, mira.
2: Perquè vaig a veure el meu Sant Lluís i allà no puc posar.
1: Ah. Clar.
2: Uh-huh.
1: Però no, pues ja ho saps.
2: Escolta ràdio.
1: Molt bé, Joana.
2: Jo
1: l'escolto
2: moltes hores, ara jo l'escolto moltes coses.
1: Sí.
2: Ah, Xavi, vull dir una cosa.
1: Digues.
2: Vull felicitar totes les pilars d'una, perquè demà no hi ha ràdio.
1: Ai, sí que és bé. Sí que és bé, que demà és el pilar.
2: Demà les pilars i a festa d'hivern, tant d'hivern que no venia. No. Però vull felicitar totes les pilars.
1: Ja, apuntado queda.
2: I un salut a tothom i moltes gràcies per aquesta senyora.
3: Merci.
1: Moltes gràcies, Juana.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu. Na Juana Pons-Mir, na Juana Plaza.
3: Juana Plaza, oye, i molt bé, ha estat molt arrelada a l'actualitat, perquè sí que és veritat que demà, no sé si ho fareu ràdio, però és el dia de l'Hispanitat.
1: No, demà de matí hi ha Antoni Pons, però resulta, diu, és festa, diu, no puc.
3: Clar, és que el dia de l'Hispanitat, el dia també de totes les pilars, així que... Moltes felicitats ja.
1: Demà hi haurà el fil musical.
3: Sí, sí.
1: Jo no havia pensat que demà és el dia del Pilar. Sí, bon dia.
4: Sí. Bon dia, jove.
1: Hola.
4: Avui diré parella, perquè sou parella, diré parella, avui.
1: Molt bon dia. Vinga, va, presentat, perquè tenim en Ariadna i no la coneix.
4: No, li donarem la benvinguda i que la donarem escoltant i la donarem també cridant i demanant-li qualsevol consell del que digui, vale?
3: Clar que sí, moltes gràcies.
4: Molt benvinguda i mos veiem els dijous, i mos sentim, perdó, mos sentim els dijous, vale?
3: No, sentim els dijous, ahí estarem.
4: Molt bé, vale, seràs una més de la família de Ràdios Castell. Molt benvinguda.
1: Perdona, que qui ets?
4: Qui som? No sé, tu que sabes qui som.
1: Avui ho has de dir perquè teníem una persona.
3: Clar,
1: que no
3: jo, jo no ho sé qui és tu.
4: Vale, avui ho diré, no? Són de Gertrudis. Vale?
3: Gertrudis, molt bé.
4: Gertrudis, vale?
3: Encantada, Gertrudis.
1: Molt bé, Gertrudis.
4: I ja està. Quina... I molt bon de matí, Xavi, que vagi molt bé, com sempre. Eh?
1: Molt bé. Que has pensat qualque cançó, tu o en Rafel?
4: No, no, mira, avui... Mira, havia pensat una cançó molt antiga, però no sé si la trobaràs. Que...
1: Tu demana.
4: Que soy, ja t'ho diré. Soy el limpiabotas de los panchos. Què trobes?
1: Jo, ah, amigo. El limpiabotas, espera.
4: Soy el limpiabotas.
1: De los panchos. Apuntado queda. Jo ho cercaré,
4: vale.
1: I la pos.
4: Y si no, no pasa despacito, ya está, ¿vale?
3: Bueno, mira, despacito.
4: Despacito me encanta, ¿eh?
3: Molt bé, m'agrada molt, sí, sí.
1: Han anat d'un puesto a l'altre, però,
4: eh? Despacito me encanta, perquè anar a poc a poc va bé. En aquest moment, no el trobau, no hem de córrer tant, no?
3: Totalment, totalment. I més en una illa.
4: La vida passa de veres i corre molt, no t'avui dins anys, que estic empagaïda davant del dèiem, si entens ho sàpim.
3: Totalment.
1: Ah, que has d'anar empagaïda, no te veu ningú.
4: Però no veig més que mors d'enfora de quan va acabar la guerra, només te'n diré fora.

0: Molt bé,
1: una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Una abraçada per Valtros i per les de Ferreries i els de Palma i tots els d'audiència.
0: Molt bé, Gertrud, moltes gràcies.
2: Adéu.
0: Bon dia. Na Gertrud, que m'ho he creat, no me vol dir nom mai.
1: Jo però t'estimen, eh? Com t'estimen, mare de Déu. Bueno, o sigui, escarat, eh?
0: Com que bueno, plec m'envelen, eh?
1: Ja. Com està el telèfon?
0: Bon dia.
3: Bon dia. Estic contenta que no estiguis tot sol avui.
0: Li he fet una
3: acompanyat.
0: Ha vingut a prendre com va tot i l'he replegada, que trobes?
3: I en companyia molt agradable.
1: Hola, merci. Doncs sí, mira, a sop...
3: Ara tens la ràdio molt a prop.
1: Sí, estic com...
0: Sí, s'està acoplant.
1: Sí.
0: Ella és una Nini Mercadal.
3: I sembla que... Em faràs mal.
0: I sembla que està en l'estra ràdio.
1: Ah, que està com si fos a Marte, no? Doncs, Nina, l'has dit, no? Què es diu?
0: Nini.
1: Doncs, Nini, moltes gràcies. I sí, farem també una estoneta, és dijous, a veure si us agrada el programa.
3: No facis pena, que jo em vist de ràdio. No fallaré, no.
0: No fallaré. Però
3: més, que de nit i de dia, perquè jo no surt, i la veritat és que la ràdio és la meva vida.
1: Ah, molt bé, o sigui, és la teva companya, no?
3: Molt, la ràdio, molt, me dona vida.
1: Clar que sí. Doncs aquí estarem, fent companyia.
3: Hombre, si viu tot sol, diguéssim, jo, quan tenia 8 anys, vaig perdre la vista.
1: Ostres.
3: Vaig quedar cega total.
1: Ostres.
3: Ha passat tota una vida. No me queix, no, eh? Clar. Que dins la meva vida està molt feliç.
1: Que bonito.
3: Però, la vida barata, ara ja és una edat, tinc 93 anys.
1: Ostres, qui ho diria amb la teva veu, no? Una veu ben jove.
3: Que ara ja no podem dir que xalem ni passem bé, ara ja mira, va ser de seure i escolta ràdio.
1: Bueno, doncs...
3: Faig la meva vida. Si és que me'l dava no fallar gaire i que hi hagi molta ràdio.
1: Clar que sí, molta vida a la ràdio i oients, no?, com tu, que també
3: hombre,
1: vivim de so, o sigui, la ràdio o qualsevol mitjà...
3: Fa de cada dia.
1: Vivim de so de l'amor, no?, de tots.
3: M'alegra molt que tu tinguis gent nova i que no decaiga.
1: Molt bé, Nini.
0: Què has pensat, que el cançó, Nini?
3: Sí, podria posar El Ebro guarda silencio.
0: El Ebro...
3: Guarda silencio. Però que és així que es diu?
0: Silencio. I jo aquí he apuntado... Que saps de qui és, per aquelles casualitats?
3: No tenc... No tinc aquesta amistat.
0: Res, ho demanarem a Sant Google i veuràs, tu sol vos aclarirà tot.
3: Bé, l'ho de dir que tots els que escolten Ràdio Castelles diumenge.
0: Molt bé.
3: Una abraçada per tots dos.
1: Una abraçada, Nini.
0: Moltes gràcies.
3: Hasta el jueves.
0: Ale. Adéu. Na Nini Mercadal, que s'ha posat en contacte amb nosaltres aquí a través dels 971-368-563. I has pogut comprovar na Nini ve com a de l'extra ràdio, però ja diu ben dites, eh?
1: Sí, i a més són escoltants, no? M'agrada més dir que són escoltants que oients, perquè escoltants són persones que s'aturen per escoltar, no?
0: Sí, sí.
1: El oient és més que és com...
0: Com allò que va passant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que va passant, ja, però són escoltants i són molt fidels. Sí. He quedat molt sorpresa, no? Són molt fidels.
0: Sí. Bueno, hi ha allò que dius una ràdio de taula camilla i és això. O sigui, a part de que hi hagi molta audiència de diferents àmbits, però és una ràdio de proximitat feta i com ho diria, feta a casa, no?
1: Feta a casa i sobretot lo que ha dit tant la Gertrudis com la Nini, no?, que són els seus acompanyants. I sobretot per a la Nini, malgrat que no tingui vista des dels 8 anys, però la ràdio també som els ulls, no?, de les persones que estan doncs soles o que no en aquest sentit que no tenen no les acompanya la vista,
0: així
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs estem ahí i tenim molta responsabilitat per fer un bon programa i que ells també gaudeixen estent on estent, no?
0: Però no, no és el mateix tenir música posada tot el dia, que sí, ajuda, acompanya més que estar mut, però si, si hi ha una veu que acompanya, pues, li dona més valor, no?
1: Sí, i a més aquesta proximitat, no? De seguida han despenjat el telèfon i ja estan molt proactius. Amb una edat de 93 anys que m'he quedat esglaiada, jo dic, no m'ho puc creure. A més, tenia una veu molt, de veritat, molt jove, molt actual, molt...
0: Sí, sí, sí.
1: De vegades, no t'ha passat, Xavi, que estàs escoltant qualsevol veu i la teva imaginació fa, doncs, serà alt, baix, pim-pam, i mai penses l'edat, no? O sigui, te fas una... No? Un imaginari, però sí, després sí. Quan te diuen no, és que tinc això, tinc allò, i dius, no m'ho puc creure, perquè de vegades sabeu, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No va arrelada a l'edat.
0: No, no, avui es to de veu, pues, tu pots tenir un timbre, diguéssim, però després, clar, si no ho veus, no, fins que no ho veus, no
1: sí,
0: és l'estructura
1: no,
0: que tu t'ha pensat.
1: Totalment.
0: I és allò de, si la voz de la ràdio t'enamora, no te passes per l'emissora. Però, bueno, en un altre sentit, evidentment, però vull dir, tens allò, no?, que la teva imaginació, o igual que quan te llitges un llibre, no?, que tu ja li vas posant cara i ulls i fent una forma en aquell personatge, doncs aquí és...
1: És el mateix.
0: En directe, en vivo i en directe.
1: Sí. En vivo i en directe, o sigui, jo m'he quedat, de veritat, si no m'haguessin dit 93, jo haguera pensat, no ho sé... Tampoc te vaig a dir una edat per a veure si la lio, però
0: bueno,
1: molt més jove al final, del 93 segur, saps?
0: Ja t'han fet més jove i tot, tu veus?
1: Sí, és que jo soc malíssima per les edats, o sigui, o pos o lleve, i quede malament sempre en sa gent, i llavors me callo.
0: Ja te posaré a prova com a que me'n poses.
1: Ah, no, no diré.
0: No, ho pots dir, perquè no me sabrà cap greu, si molta munta, molta va.
1: A veure, no
0: per
1: ho sé. Calma. No ho sé. De veritat, és que no ho sé.
0: Fulli, la pots deixar tancat, vinga, pim, pam.
1: A veure, no ho sé.
0: Tu posa un...
1: De 40 a 50, de 40 a 50. Estàs ahí?
0: No.
1: En aquesta horquilla?
0: No.
1: Més jove?
0: Més vell.
1: Més vell?
0: Sí.
1: Ves?
0: Uf.
1: Jo ahí te pos, de 40 a 50, no te puc dir tal, però...
0: No, 55.
1: Bueno, pues estàs molt bé, oye. Sí, o sigui, jo també estem en la societat del benestar, no?
0: Mm.
1: I cada vegada, si tu tens també el teu pensament que és jove, el teu pensament que és actiu, doncs això també te fa jove, saps? Mm. Encara que compleixes anys i ho tinguis ahí en el DNI, però moltes vegades no va unit, no? No va arrelat la edat del DNI amb el que tu te sents.
0: Això sempre.
1: Perquè jo, per exemple, amb el meu 47, sí, jo me miro i dic, és que me sent més jove, o sigui, té més experiència, més saviesa, sé el que vull, que abans a lo millor no, però me sent jove, o sigui, no te vaig a dir de 20 anys, però 35, 36... em sent, i no, tinc 10 anys més.
0: Sí, a vegades després el cervell s'equivoca una mica i es pensa que tens aquests de cap enrere,
1: sí,
0: i fas coses,
1: sí,
0: de cap enrere, diguéssim, i després dius, ui, allò de...
1: Bé, però es manté joves, perquè després
0: sí.
1: Jo no t'haguera posat més de 50. Llavors, vol dir que tu tens també esta mica, no, de pensament de...
0: Sí, no, evidentment. Però
1: i de relacionar-te, que... segurament te relacionaràs amb un grapat d'edats diferents,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que no són sempre les mateixes. I abans era això, o sea, abans te relacionaves sempre amb les persones de la teva edat i... I aquí en esta illa jo me relacione amb molts i de diferents edats. I llavors se me pega, no? Se me pega...
0: La realitat, sí,
1: sí,
0: és així. Bueno, sembla que hi ha agafat vergonya la gent en el telèfon, però vam per fer una prova que sigui cosa que no vagi bé. I bueno, el 972-36-85-63, jo aquí tenc una, dues, tres, quatre cançons apuntades, i no sé si hi ha qualcú més que vulgui telefonar o li fa vergonya, això sol passar. Però bueno, ara sí que, Ariadna, sí, no te vull enredar més.
1: Ai, ara ens tenim que acomiadar, que jo tinc
0: tens
1: que
0: tens la família aquí d'hora i has de quedar a celebrar l'aniversari.
1: Sí,
0: aquest t'ha sequestrat aquí.
1: No, hem vingut amb la meva família per als escoltants i jo tinc tres fills. I llavors les he dit, voleu conèixer la ràdio per dins? Perquè, clar, no ho sabíem, la ràdio per dins. Un la pot escoltar, però mai sap què hi ha aquí. I ara les demanaré, perquè no he tingut el temps de dir-los què s'ha semblat. Però
0: si m'havien fet minuto y medio,
1: Sí, però s'havia fet de Cicerón i ja ha estat aquí molt bé. És un espai molt polit i molt acollidor, i sobretot que té història, que aquí passeu molts,
0: sí.
1: I jo ara m'afegeix, o sigui que farem història.
0: Aquí farem història, i ja hi ha història començada. Molt bé, Ariadna, un gust, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Us escoltarem dijous a partir de les 12. El nom del programa, com es diu?
1: Segons com es miri. És que clar, me tinc que familiaritzar ara amb el programa.
0: Clar, sí, sí, això sí. M'ha passat amb el nombre de telèfon. Si és 973-36-86-3, aquest me'l sé de memòria. Ara, el mòbil, fins que no el vaig tenir, però és que encara me l'apunt per si les mosques.
1: Per si les mosques.
0: Perquè deia els noms, sí. El que passa és que me sol equivocar qualque vegada. Perquè dic diumenge, però abans em feia un que es deia cel obert. I de tant en tant me fuig.
1: Bueno, però tens escoltants molt fidels, bueno, i s'ho saben, ja s'ho saben.
0: Sí, saps l'avantatge que si hi ha qualque errada, és allò quan hi havia la cançó aquella de l'1, 2, 3, no? Que el responsable...
1: 1, 2, 3...
0: Com se diuen, ara no m'ho sortirà el nom, el director del programa, no? Que en sa cançoneta te deia allò de dir, si passa res, en Xitxa i Banyet Serrador és el responsable. Pues,
1: total.
0: Aquí. Molt bé, doncs, Ludi, moltes gràcies, no t'ho vull enredar més.
1: A tu,
0: també
1: sí.
0: Gràcies a la teva família per permetre-nos robar-te una estoneta i a partir de dijous pues, te sentirem.
1: Aquí estarem.
0: Gràcies.

Bueno, ja tornem a ser per aquí. Ara hem despedit en Ariadna, que serà la nostra, bueno, ja és la nostra companya de ràdio, i s'estrena dijous a partir de les 12 aquí a Ràdios Castell amb un programa titulat Segons com es miri.

Anirem amb una de les cançons que us heu demanat avui de matí. En aquest cas ha estat na Juana Plaza. Que s'han recordat, que ses Pilars demà fan festa. I vol dedicar a totes ses Pilars i a tothom en general. I el tema que ella ha triat és un tema d'en Jorge Sepúlveda que es titula Mirando al mar.

971 36 85 63. És d'aquí, és telèfon de Ràdio Castell, és telèfon de Sa Ràdio, i des de diumenge, evidentment. I també pots fer la teva participació enviant un missatge en el 644-6747-50.

anarem amb una altra cançoneta que mos heu demanat. Nanini Mercadal mos havia demanat un tema. Ja mos ha dit l'Ebro guarda silencio. Jo me pens que és aquesta de Manolo Escobar, que es titula Sierra de Luna. Si no, ja m'ho dius després, Nini. Saben com sona aquesta?

0: Tenim una telefonada. Molt bon dia.
1: Ado.
0: Digues, Gini.
1: Sí, vale. Molt bé.
0: Que l'he endivinada, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, ja me la quedo apuntada. Gràcies. Aquí. Sierra de Luna, es diu. Ja he penjat. Un minutet més per si qualcú vol

La Marga Lombardi Mus ha demanat una cançó. I ho posem en una d'en Roy Orbison. Doncs aquí hem triat una. Espero que t'agradi. I també la vol dedicar a tota l'audiència de Ràdio Castell, a Gertrude, a Nini. Ja, són ja els que no me surten els noms ara. Després no ho apunt. Però bueno, a tothom, tothom que ara mateix està escoltant, no? Ara mateix? La Marga Lombardi dedica aquesta cançó que sonarà ara mateix. Roy Orbison, California Blue.

Roy Orbison, una d'aquelles veus que queden per sa història i que són inconfundibles.

Avui, dia 11 d'octubre, es celebra el Dia Internacional de la Fieta. També és el Dia Mundial de la Carretera. També és el dia dels concurs i les ties. El 11 d'octubre també és el dia de la solidaritat amb els presos polítics de Sud-àfrica. També és el Dia Internacional contra el fracking, que fracking és rompre pedres per treure petroli. A segons quins llocs es celebra el Dia Internacional del Dulce de Leche. Igual que, per exemple, a Argentina, un dia com avui es celebra el Dia Nacional de la Patagònia. I un dia com avui, també, 11 d'octubre, és el Dia Mundial per sortir de l'armari.

Tenim una altra cançoneta preparada. En aquest cas, na Gertrude. M'has demanat un tema titulat El Limpiabotes, o Soy el Limpiabotes. Espero que sigui aquesta, perquè m'ha dit Los Panchos i jo l'he trobat per Trio Calaveres. Però, home, em sé ho és. Si l'hem endevinat com s'ha d'anar, nini. Vinga, a l'ataque!

0: com que en Hertrum me n'havia dit dues, n'hi posarem l'altra, vale? I perquè, bueno, a més no m'he recordat de dir en qui dedicava. A part de tota l'audiència, pues, ja sabeu, m'ho enviava cap a Ferreries, cap a Geriàtric de Ferreries, i també cap a Palmanyola. I tenim aquesta cançoneta, que, com heu sentit, na Gertrud m'ho ha dit, que li agradava molt la Despacito de Luis Fonsi.
1: Ay.

El primer concurs de bunyols aquí de la ràdio. Avui de que vespre, en el programa d'en Santi Seguí, en els famosos en l'emissora. Hi haurà en Cati Pasqual. No sé qui deu ser jurada de tastar el gos. Ah, bueno, això ja ho sabreu a partir d'avui de que vespre, que ens podeu a partir de les 6 i mitja des de que vespre. I bueno, hi ha que fer una estona, eh? Hi ha que preparar, fer la pasta, fixar la tuba, i després a coure, bueno, fregir. Tinc una amiga que... no sé si me sentirà o no, però m'apigarà. I de fet, m'ha enviat un missatge, diu, he fet pasta de bunyols, t'he posat a fregir, i bastant ben morenos. Diu, però quan ens obrim estan ben crus dintre. I dic, saps, és foc. I has donat massa foc.

Estem a 8 minuts per arribar a les 12 del migdia. Ja ho saps, a les 12 es diu menges. Ara es diu menja, diu menja. Escolta, Menorca!

0: Aquest tema de Pimpinela era un dels temes que més es demanava aquí a la ràdio els diumenges de matí en tiempos de cel obert, eh?
1: Como dice el abuelo,
0: i si no era el que més, quasi, quasi.
1: Fondo.

despedim ja Pimpinela amb aquest tema, La Família, i donarem entrada a uns altres cracs. La Unión.

Famosos en la emisora, programa cultural, d'informació, d'entreteniment i musical, tots els diumenges de 4 a 9 a 63.4 de la freqüència modulada, Ràdios Castell.

Passen 4 minuts de les 12 del migdia i aquesta és la sintonia d'Escolta Menorca. Un temps de ràdio d'una horeta de durada on predomina la música d'aquí, les cançons, els artistes, quilòmetre zero.

0: I avui, per començar, abans de posar la tria de cançons que he fet per el dia d'avui d'aquest Escolta Menorca, farem una connexió en, aquí no serà un quilòmetre zero, un poc més en fora, però és a Menorca mateix, i saludem ara mateix a un senyor que es diu Pep Marquès. Bon dia!
1: Bon dia, Xavi, com estàs, guapo?
0: Muy bien, molt bé, i vos?
1: Bé, molt content. Era pel carrer i dic, ara de telefonar m'has dit, i dic, cap a casa, i així ho sentirem millor, si sortis a casa.
0: També, també, però bueno, ja saps que avui en dia, amb un mòbil, feim el que sigui. El que bueno, a mig del carrer sempre hi ha més borinot.
1: I no, però això, hi ha molta gent, hi ha esporicantores, pel carrer que fan un cama... Hi havia molta gent i dic, anirem cap a casa, així ens sentirem millor.
0: Molt bé, sí, sí, l'àudio és perfecte. Molt bé, Pep. Bueno, avui tu ets l'entrevistado. Atraco mano armada, que diuen. Però, bueno...
1: Pots fer sempre que vulguis.
0: Però ja també és per cosa bona, perquè no sé què tens armat per dia 6 de novembre.
1: Bueno, dia 6 de novembre fem un concert que solen fer cada any. Fa molt baix per tancar més o menys any així un poc formalment, i ho faig sempre amb amics en el Teatre Sant Miquel, que és allà on vaig començar jo a fer teatre quan tenia 6 anyets. I bueno, guai, m'eren molt d'amics, i farem un concert entranyable, i bueno, la gent pujarà, davallarà, i hi haurà Caliwet, serà xulo, ja veuràs.
0: Bueno, ja sabeu sí. Que serà...
1: En... Caliwet, el mateix,
0: eh? Sí, això, Caliwet, és el mateix.
1: El mateix, el mateix.
0: I l'accento no ho barata, no saps? És com la...
1: No, les multiplicacions.
0: L'ordre de los factores, eh? No el tira el producte. Bueno, pues sí.
1: És genial, és riquesa cultural, sí senyor.
0: Bueno, quin és cartell? Pues Ben Marquès, Antoni Bosch i Napam... en concert, amb cintes en concert. Sí. I després m'has dit això, que col·laboracions molt especials, hi ha una tal Amara Marquès, jo no sé qui és, un tal Albert Bosch...
1: És en Toni.
0: Digue'm-nos qui hi ha, vam. La mare...
1: Tu digue'm, jo t'hi diré aquí en escala, perquè no me'n recordo ara així, no t'he de saber davant.
0: Vinga, jo te faig la presentació. Amara Marquès!
1: La meva filla.
0: I com us farà, la teva filla? Què cantarà? Va, un senyor de Montan Rus?
1: Cantarà una cançó que es diu Amara, que per cert ara m'ha estat telefonant, que és el Maria, i ara m'arranyarà perquè no li agafes telèfon.
0: Espera un moment.
1: Ho pagaràs tu, que ho sàpis, eh?
0: Va, li dius, mira, Amara, en Xavi... m'ha enredat.
1: En Xavi m'ha enredat.
0: Sí, ja està. Teníem en Albert Bosch.
1: L'Albert, si d'entorn, és meu fiol, que toca el saxo de meravella, vindrà a fer la teva presa. Vol fer uns arranjaments nous i...
0: Ole, ole.
1: I ja veurem que surt. Fantàstic.
0: Després aquí tenim Divers. O Divers.
1: Divers, són els meus amics de Divers, la gent amb diversitat funcional. Que n'hi ha qualcun dels que sé també que és de Divers, i supos que vindran, i bueno, cantarem amb ells i serem al meu costat.
0: Molt bé.
1: A Divers són ja que jo estic molt, i col·labor fa uns anys, i... I per jo són una alegria la meva vida, aquesta gent.
0: Et surt una foto amb un senyor amb guitarra que es diu Toni Cintes.
1: Aquest senyor és el màxim culpable de que ja faci aquesta feina. El 96 va escoltar un grup que no era bo escoltar, que és l'alimentari, en aquella època, i ens va voler produir una maqueta, i gràcies a aquella maqueta, mira, em som, seguim fent això que tant ens agrada. Saps?
0: Sí, sí, muy bien, pues...
1: I bé, farem una cançó que es diu Te donaré l'oblit, que també fan a Joana Pons i les guitarres.
0: Ole, que ho veus.
1: Evidentment, jo no sé, no era una Joana Pons, però hi poses el màxim d'interès i el màxim de ganes perquè quedi el màxim d'interès possible.
0: Muy bien. I tenim una altra, una jove amb ueres, que es diu Joana Bagú. Bueno, ueres, perquè està sota la papa.
1: És una gran, és una poeta i té una manya per recitar que jo m'he ben enamorat i l'he volgut convidar per fer una coseta diferent. Recitarà un poema de Menorca, nosaltres farem una cançoneta de Menorca i ell tornarà a fer un poema per acabar moltíssim especial dedicat a sa mare.
0: Guai.
1: I jo crec que si veniu vos encantarà, perquè ja és hora que tornis a venir, perquè fa molt d'anys que no ve en aquest concert. No sé si era petitona, que té una boda,
0: sí.
1: I és la vegada que vas venir. I ara em dius, és que és molt tan fora, no tenc cotxe, ja sé què me dirà, jo sé, ho sé el que ve ara.
0: Quin dia és això, dia 6 de novembre?
1: Ara, m'acabes de dir, tu me telefones per això, dia 6 de novembre.
0: És un divendres, senyor.
1: És un divendres. És un divendres.
0: Sí, sí, no.
1: Ara ja, ja te pots cercar l'excusa de cada any,
0: si,
1: per una manera.
0: Si som aquí, venc.
1: Vinga, fes. Tindràs una invitació a taquilla.
0: M'estàs renyant aquí en directe.
1: No, no, és broma. Has de mi, som per això.
0: I tant, només falta.
1: Saps que jo, sempre que xerra tu, me ven els millors records de la millor època de la meva vida, quan estàvem a Ràdio Balear tots dos, que començàvem en aquest món que no sabia com us aniria.
0: Sí, sí.
1: I mira, encara fent ràdio. Bo, ja ara ràdio no en faig, però tu segueixes fent ràdio i és genial, Xavi. Estic molt content. Bueno,
0: fas ràdio davant d'una càmera.
1: Sí. Amb els meus ventalls davant d'una càmera. Ja està.
0: Ai, que va.
1: D'una altra manera.
0: D'una altra manera. D'una altra manera. Sí, sí. Bueno, sí. Tu, Beb, ja saps que és un gust poder xerrar amb tu totes les vegades que facin falta. Dia 6 de novembre, compreu les entrades ja, perquè bueno, Sant Miquel no és
1: no és molt gros, però no tenim ja fora venut, ja
0: no és el Liceu, i clar, i s'omplirà, de veure, o sigui, que si voleu anar a escoltar, no tot sol per anar a escoltar en Beb, perquè en Beb, mira, fa el que fa, ja sabeu com va, però és que n'hi ha 5 o 6 aquí
1: que fa el que fa, ja sabeu com va, és renyada de debò, no és renyada de debò,
0: no, que ho fas molt bé.
1: Renyada,
0: però bueno, que...
1: Ara sí, que... Mira, ara ja val més que no venguis, dia 6, perquè jo dic un micro i tu no, val més que no venguis. Ja està, no t'he dit res més.
0: Ole, ja va, ja. No, jo pensé que vindré a escoltar, escoltant a mare, a veure com d'Albert es fa els arranjaments,
1: fabulós.
0: Com la lien és de divers, en Toni Cintes quan te posa retxa i na Joana Begú com ho faràs colofon, que has dit tu, amb els poemes i cantant.
1: Ai.
0: I, bueno, i en Toni Napam, que ja saps que ja no te diré cap mentida, t'aguanten.
1: Sí, en Toni té molt de mèrit. En Toni fa 30 anys que m'aguanta, molt de mèrit, sí.
0: Ai, senyors. Bueno, et posarem una corona en o una gorra.
1: Sí, qualque estona, sí.
0: Que bo. Bueno, bé, no t'enrem més, que després no, sí que no serà dècada, la mare m'arranyarà perquè tens redat massa.
1: Ho pots telefonar sempre que vulgui, ja ho saps.
0: Un gust.
1: No importa que t'ho digui el que hi ha entre nosaltres, sí, que gràcies per tot sempre.
0: Un gust i un plaer. I l'ho dit, dia 6 de novembre, a les 9 del vespre, a la sala d'actes de Sant Miquel de Ciutadella, perquè ara aquí en petit veig jo més coses, tu. Reserva d'entrades a les xarxes d'en Ben Marquès Cantautor, que ja ho sabeu,
1: sí.
0: I si encara la mateixa que la taquilla també en trobareu, si n'hi queden,
1: sí,
0: i s'anticipada val 10 euros. I si vas a taquilla, són 12, te perdràs un cafè.
1: Un cafanet.
0: Ai, molt bé, Beb, moltes gràcies.
1: No, moltes, com sempre.
0: Que vagi molt bé, molta merda, i també una abraçada grossa. I ja te dic, si som aquí, perquè no sé encara, no sé on seré, és que no ho sé, però si som a Menorca, prometo...
1: Ets una peça. Digue-li a germà teu també, vengui, perquè germà teu li de comprar de favor, que estic tu.
0: En el germà... Ah, sí, en Carlos.
1: En Carlos. Sí.
0: Vale.
1: Li... Ja fem directe de tele impressionant, és un crac.
0: Sí,
1: és un crac, en Carlos, i en Sofia, i tu ja és que... La teva família és excel·lent, no te pots queixar.
0: No, i tant que no, són uns cracs.
1: Són excel·lents, sí, sí.
0: Molt bé, xato. Queixar-li molt. Igualment.
1: Vaig agafar el telèfon a la filla i després vaig a fer dinar.
0: Vinga, ja, portem bé. Queda bé amb el dinar.
1: Vinga, ho intentaré.
0: Vinga, i també bueno, pots escoltar Ràdio Castell, també. Pots escoltar Ràdio Castell, també.
1: Mentre
0: faig
1: el dinar.
0: Claro,
1: en línia. A màquina la fas.
0: Cançons menorquinetes. Ara, per cert, la pròxima que hi ha a punt és una d'un tal Ben Marquès que es diu Llegendes d'un poble. Què t'assembla?
1: Sí, m'encanta.
0: Idò, pues, ara sonarà aquí a Escolta Menorca.
1: Vinga, guapo, que t'acompanyi un menjar tothom, eh?
0: Igualment, adéu.
1: Visques Castell.
0: Adéu. Adéu.
1: Adéu. Adéu.

Molt bé, Beb, ja ho sabeu, eh? Dia 6, aquest concert per tancar any. Anàs Teatre Sant Miquel de Ciutadella. I ara, pues, venga, per no ser menys ni més, en Ben Marquès, Llegendes d'un Poble.

estan Joan Abon i ses guitarres amb aquest tema, aquesta ranxera titulada Que te vaya bonito. Ara mos arriba en Inventari, records d'un barri.

ragazza, sa sireneta, i abans hem escoltat en Miquel Mariano amb un velero llamado Libertad. I ara continuem amb aquesta rumba menorquina entreginada.

Aquest darrer minut hem pogut escoltar tres cançons. Una d'una Maria Àngels Gornès amb aquest tema titulat Pont d'en Gil. La següent han estat els Arrels de Menorca, el trio Arrels de Menorca, amb el Lluís Cintes, en Sabadada, amb Lucas. I aquest darrer tema del disc Passatemps d'en Borja Gunyalons, titulat Pàgines en Blanc. Passen 3 minuts de la una del migdia. Posem a punt i final en aquest espai Escolta Menorca per el dia d'avui. Tornarem la setmana que ve amb més cançons, amb més temes, més artistes, més grups de la nostra illa. Quilòmetre zero.

dins les activitats i actes culturals que es duen a terme en el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, a Talassa, aquí és Castell. El proper divendres, dia 16 d'octubre, tindrà lloc una projecció de llargmetratge documental Los Parranderos, una part de la història musical de Menorca. Hi participen en Marga Timoner, productora audiovisual, Beb Cardona i Xavier Seguí, musicòlegs. Tindrà lloc el proper divendres, dia 16, a les 8 del vespre, amb aquesta activitat organitzada per l'Ajuntament del Castell, en el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, Talassa.

moment ara per les informacions de nivell cultural que estan preparades per aquí a l'Espaula del Castell, com han dit abans, aquesta activitat de la projecció de Tabassa. També m'ho xerram d'una activitat que posa en marxa i ja és la cinquena edició, l'Associació de Veïns del Castell, és el Banc Desvoluntariat per les Llengües. Es vol fomentar l'intercanvi cultural i lingüístic de la nostra comunitat. És una activitat organitzada per l'Associació de Veïns del Castell en la col·laboració de l'Ajuntament del Castell. Si vols participar-hi, posa't en contacte en el correu electrònic de l'Associació de Veïns avvescastell@gmail.com.

Anem ara amb una activitat recomanada per a infants de 0 a 3 anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Castell el proper dia 15 d'octubre a les 6 de capvespre. Dia 15 és dijous de la setmana que ve. Una activitat realitzada per Elàstic Nou Productions i presenta Narrinxolets d'Or. Recorda, a la Biblioteca del Castell, el proper dia 15, dijous, a les 6 de capvespre, Rinxolets d'Or, edat de 0 a 3 anys. També renyant de la biblioteca, dic-vos que el proper dia 13 d'octubre, el de capvespre, estarà tancada. I no deixant la biblioteca pública d'aquí del Castell, la biblioteca Àngel Ruiz i Pablo. Perquè ara ens renyem d'acompanyament digital. Tots els dimarts, de 12 a 2 del migdia, té lloc aquesta activitat d'acompanyament digital. Pues, jo què sé, si participes, si vols suport per gestionar el teu correu electrònic o els teus arxius a l'ordinador, en el núvol, per fer tràmits en l'administració, per treure profit del teu mòbil o la tablet, o per emprar aplicacions o altres gestions digitals. Has de fer una cosa, sol·licitar cita en el 971-35-23-66 o escriure en el correu electrònic de la Biblioteca Pública del Castell. És vive, vives castell vip es castell arroba menorca.es.

Ara vam xerrar d'una xarra que tindrà lloc els dies 19 i 26 d'octubre entre les 9 i la 1 del migdia en el Solellet, aquí a la plaça Esplanada del Castell. Una charla titulada así, herramientas para digitalizar y potenciar tu negocio. Hi haurà assessories personalitzades després de les charles corresponents. Participaran com a ponents i assessores na Jessica Romo i na Daniela Arroyo. Aquesta no és una informació cultural, però és una cosa que hi ha que fer sí o sí. L'Ajuntament del Castell ens informa descobrament de tributs. Es va obrir ja dia 1 d'octubre. Es pagament voluntari dels següents padrons: impost d'activitats econòmiques 2026 i ses del cementeri també 2026. I allà, pues, a termini, com dèiem, des del dia 1 d'octubre fins dia 1 de desembre de 2026. Continuem amb més activitats, en aquest cas ja, en aquest cas, té que veure amb la salut mental, amb aquest lema d'enguany, fes maig en la salut mental. I hi ha diferents activitats encara. Per exemple, dia 15, dijous que ve, a les 8 del vespre, a la sala Albert Camí a Sant Lluís, hi haurà l'obra de teatre Blanco, una representació teatral que retracta el procés d'una dona que enfronta les primeres fases de l'Alzheimer. Entrada gratuïta amb aforament limitat. Això sí, hi ha que reservar entrada prèviament a través de Ticket IB, organitzat per l'Ajuntament de Sant Lluís. Seguint amb aquesta mateixa setmana de la salut mental, dia 16 d'octubre, a les 10 a les 2, taller setmanal, espai actiu per a persones majors. Tindrà lloc a la Biblioteca del Castell. Són tallers setmanals dirigits a persones majors per fomentar espais que afavoreixin la salut física i mental i ajudin a combatre la solitud. Hi haurà tallers, jocs, exercici físic i activitats pensades per mantenir una ment activa, cuidar el cos i gaudir en companyia. I aquesta activitat comença dia 16 d'octubre a les 10 del matí fins a les 12, dues horetes, i es durà a terme cada divendres des de dia 16, com deien, fins al mes d'abril, maig de 2027. Activitat organitzada per l'Ajuntament del Castell. També organitzada per l'Ajuntament del Castell, dia 16 també, entre les 11 i la 1 i mitja, una gincama titulada Missió Cuidar la Ment. Tindrà lloc en el casal jove del Castell i és una gincama participativa dissenyada per sensibilitzar el jovent sobre la importància de la salut mental mitjançant una activitat lúdica i divertida conduïda per Lucía Arroyo García i Naina Romero Campins a través de diferents proves i reptes en equip. Els participants gaudiran d'un espai de trobada, cooperació i aprenentatge al voltant de la salut mental. I m'ho anem travessant la plaça de l'Esplanada cap a el Club de Jubilats del Castell amb les activitats previstes per al mes d'octubre. Avui diumenge, tots els diumenges,
jocs recreatius, bingo, loto, a partir de les 4 i mitja fins a les 7 i mitja. Els dilluns teniu ball en línia de les 9 i mitja a la 1 i mitja, a les 10 i mitja, perdó. Els dimarts, costura de les 5 a les 7. Que vols fer punting en xat? Doncs els dijous de les 10 a les 12. Que te fa ganes cantar i vols anar al coro? Doncs hi ha un coro, Escut de Jubilats, del Castell té un coro. I se troben els dimecres de les 6 i mitja a les 8. També hi ha un taller d'espart. Els dilluns i dimecres de les 7 a les 8 i mitja. Els dimecres i els divendres de les 10 a les 12, des de matí, hi ha jocs de taula per a dones. I els dimarts i dijous de les 5 a les 7 des de que vespre hi ha el joc de Rummy.

Més cosetes, s'han nascut a Llibres del Castell, els dijous de les 5 a les 7, Cau de Ronda. Els dilluns i dijous fan ioga restauratiu en cadira. Els dilluns de les 5 a les 6 i de les 6 a les 7 des de capvespre. I els dijous de les 6 a les 7 i de les 7 a les 8. 4 torns. Que voleu tenir conversacions amb English, amb anglès, pues allà és Monday's Club, els dilluns de les 11 a les 12. Han escoltat Jubilats del Castell. I si el que voleu és ballar, teniu ball amb en Joan Reinés els dissabtes de les 6 a les 8.

Estan a punt de passar ja 22 minuts d'aquest... de la una, en aquest cas, de la una del migdia d'aquest diumenge matí. 11 d'octubre. Demà festa, demà és dia del Pilar, dia de l'Hispanidad, el ranxo de cos aquest dia. Dia de la raça, també. Han passat les hores volant, ja m'ha quedat res ja, per poder replegar els tapinets. Recordeu que avui de vespre hi ha aquest primer concurs de bunyols, que si... però ens heu de fer vosaltres, a casa, no val anar al súper a comprar-los ni anar fort, eh? Faltaria, no?

I també recordeu que dijous tenim programa nou aquí a Ràdio Es Castell amb Ariana Martínez a les 12, a partir de les 12 i fins la 1, segons com se miri.

Avui, dia 11 d'octubre, se commemora el Dia Internacional de la Fieta, una data proclamada per la ONU el 2012 amb l'objectiu de donar suport i estaló a totes les fietes del món en defensa dels seus drets, així com a conscienciar la població sobre els desafiaments que tenen que superar en moltes ocasions tot sol per ser fietes. Què és el Dia Internacional de les Fietes? En realitat, el món ha avançat molt en quant a en es tracta i respecte dels drets de les fietes, sobretot en lo referent a la primera dècada de vida. Avui en dia és molt major el nombre de fietes que accedeixen a escoles primàries, que són vacunades durant la seva infància i que tenen una qualitat de vida idònia en igualtat de condicions amb els seus homòlegs barons. Però en l'actualitat el problema se presenta en els adolescents, els quals no compten amb les mateixes oportunitats educatives i de treball que els fiats. Inclús moltes veuen returat o truncat el seu futur per un matrimoni no desitjat o un embaràs precoç.

0: Aquest Dia Internacional per al 2026, que es celebra avui, ha triat el lema "Acabem amb el matrimoni infantil". Invertiguem en drets, amb els drets de les fietes.
1: Eres niña de largo silencio.
0: Aquesta campanya posa els seus focus en la urgència de posar fi en els matrimonis infantils, una pràctica que vulnera els seus drets i interromps la seva educació i autonomia. El tema va sorgir de consultes amb organitzacions de fietes i xarxes dirigides per elles, fent una crida a governs i societats a invertir en solucions que protegeixin la seva seguretat, salut i oportunitats de lideratge.

Si arribes un moment de començar a plegar veles. Tancar la paradeta i tornar la setmana que ve puntuals aquí a les 10 de matí. Desitjo vos que tingueu una molt bona setmana. Que ses pilars ho celebrin de dalt de tot demà. Es que fent feina tindrem un dia menys. Ho dit a tothom, moltíssimes gràcies per fer-nos aquí companyia mútua. Una abraçada ben forta d'un servidor en Xavi Llopis. I l'ho dit, porteu-vos bé, que la setmana que ve aquí tothom puntual. Tenim una cançó preparada, no sé ni quina és, però sonarà.

d'aquí una estona, un poc antes de les dues, arribarà en Cristóbal Obregón amb el Rato del Buen Gusto fins a les 4, que començarà Famosos en l'emissora amb en Santi Segui. Continua la seva programació a Ràdio Castell. Escolta ella i escolta ell. Adéu.

Bueno, y esto es Loving You Has Made Me Bananas, de Guy Marks.

I molt bones tardes, molt bon capvespre, estimats oients i oientes d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal, segueixen sintonitzant Ràdio Es Castell, l'emissora més oriental del país. L'única emissora municipal de sa nostra estimada illa de Menorca, sa nostra estimada Roqueta. Seguim en sa programació d'aquest segon diumenge del mes d'octubre del 2026, avui dia 11. Després d'haver sentit sa programació des de matí i fins ara, segueix sa programació des que vespre de sa sobremesa, de sa sobretaula, amb el programa d'entreteniment i cultural Famosos en la emissora. A sa direcció, Santiago Seguí Torres. Santi Seguí. Saludos cordials i sense més preàmbuls donant per començat el programa d'avui. Saludos cordials.

I començam amb la primera secció d'avui de capvespre. On anem amb l'apartat del calendari, on anem amb l'apartat de la santoral, l'apartat de felicitacions per totes aquestes persones que aquesta pròxima setmana faran festa. Demà dilluns, dia 12 d'octubre, és la festa nacional. Festa a tot l'estat espanyol, també a Iberoamèrica. Demà és la festa de Nostra Senyora del Pilar i el dia de la Hispanidad. Faran festa Sant Feliç Cuarto Papa, Sant Serafín, Sant Maximiliano Obispo i Sant Carlo Acutis. Dimarts, dia 13... Sant Teofilo, obispo, Sant Fausto, Sant Genaro i Sant Marcial, màrtires, Sant Florencio, màrtir i Sant Venancio, abat. Dimecres 14, Sant Calisto I, papa i màrtir, i la beata Maria Ponsepin, virgen. Dijous, dia 15, Sant Severo, obispo i Santa Tecla. Divendres, dia 16, Santa Edubigis, Santa Margarita Maria de Alacoque, San Longinos, San Gerardo Mayela i la Beata Petra de San José Virgen. Dissabte, dia 17, Sant Ignacio de Antioquia, obispo i màrtir, Sant Oseas, profeta, Sant Rufo i Sant Sosimo, màrtires, Sant Ricardo i el Beato Contardo Ferrini. Diumenge, dia 18, Sant Lucas Evangelista, Sant Amable Presbítero, Sant Esclepiades o obispo. I estem ja a la setmana 29 del temps ordinari. Pues moltíssimes felicitats a tots els qui celebreu la vostra festivitat, el vostre sant, cumpleaños o un aniversari o dia important. Moltíssimes felicitats en aquesta pròxima setmana, setmana que comença amb el dilluns festiu 12 d'octubre i acabarà amb el diumenge 18.

I a continuació farem un canvi de música per fer una altra secció. Un anem en s'apartat d'agenda, a Rincó de la Cultura, s'agenda cultural, activitats del poble del Castell, Talassa, Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, activitats per aquest mes d'octubre del 2026. Recordem que hi ha una exposició de fotografia sobre esport de mol que organitza el GOP fins dia 30 de novembre. Divendres dia 16 d'octubre, projecció d'un largometraje documental sobre los parranderos, una part de la història musical de Menorca, on hi participarà Amanda Timoner, productora de audiovisual, en Bec Cardona i en Xavi Seguí, expertes en música. Això serà divendres dia 16, aquest pròxim divendres a les 8. Organitza l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell. I per divendres, dia 23 d'octubre, hi haurà una xerrada de pintura figurativa contemporània, baix el títol Un retorn als clàssics, amb en Jordi Díaz Álama. Organitza Quarantine i l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell. Serà divendres 23 d'octubre a les 7:30 en el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, Talassa. Estan bé davant de la parròquia de Nostra Senyora del Roser i a baix del Molí. La biblioteca Ángel y Pablo, biblioteca municipal i pública del Castell, no recorda que el pròxim dimarts, dia 13 d'octubre, estarà tancat el capvespre.

continuació, mon anam cap a la ciutat de Mó per comentar també diverses activitats. Mon anam en la programació del mes d'octubre del 2026 en el Teatre Principal de Mó i de Menorca.

Dissabte, dia 24 d'octubre, a les 8 del vespre, Teatro El Barbero de Picasso. Teatro Espanyol, amor al teatro. Un espectacle que tindrà una duració aproximadament de 90 minuts, preu de centrada general 20 euros, amb els descomptes si ets amic o amiga del principal, amb un 50%, i es van posar a la venda les entrades el passat 21 d'agost. Organitza la Fundació Teatro Principal de Mo i de Menorca. I acabam amb un concert que tindrà lloc divendres, dia 30 d'octubre, a les 8:30, en Nalina Sabeu i en el piano mestre Marco Mesquida. Un espectacle que tindrà una duració aproximadament de 85 minuts, preu de les entrades en general de 15 a entre 15 i 25 euros, amb els descomptes que ja saben vostès, si ets amic o amiga del principal amb un 15%, carnet jove un 10%, persones jubilades un 10%, i les entrades es van posar a la venda el passat 21 d'agost. I fins aquí l'agenda del Teatro Principal de Mo i de Menorca. M'anem amb més activitats de la ciutat de Mo. Divendres 23 d'octubre, dissabte 24 d'octubre, de les 10 del matí a les 9 del vespre a la plaça Esplanada de Mo, la 21a Fira de Llibre en Català, on hi participaran llibreries importantes, i és una fèria o una fira que compta amb el suport del Consell Insular de Menorca i que col·labora amb l'excel·lentíssim Ajuntament de Mo.

I també per el pròxim cap de setmana, que serà divendres dia 16, dissabte dia 17 i diumenge dia 18 d'octubre del 2026, també a la plaça Esplanada hi haurà la fira d'esformatge. Formatge, amor, a Menorca, amb una quinta edició. Organitza el talentíssim Ajuntament d'Amor amb el suport del govern de les Illes Balears i el Consell de Menorca. Si no és que ja ho saben, de divendres dia 16 d'octubre fins dia 18, de divendres a diumenge, a la plaça Esplanada d'Amor, la quinta fira d'esformatge, on hi haurà degustació o cates de formatges, formatges de Menorca i formatges espanyols. Bueno, i fins aquí aquest apartat del Rincó de la Cultura, la agenda cultural.

12 d'octubre, festa de Nostra Senyora del Pilar, festes grans a Saragossa i Aragó, patrona de sa Hispanitat, patrona de sa Guàrdia Civil, i també és 12 d'octubre, és sa festa de la Hispanitat, festa a Espanya i a Iberoamèrica. Se commemora el que va passar aquell 12 d'octubre de l'any 1492. El descobriment per part de l'almirant i virrei Cristóbal Colón. Les carabeles o naus, la pinta, la niña i la Santa Maria.

Com han comentat a Santoral, del calendari, quan han fet un repàs, han acabat dient que dia 18 d'octubre serà la festa de Sant Lluc, Sant Lucas Evangelista. El nom de Lucas vol dir portador de luz. Sant Lucas Evangelista, el sant patró dels doctors, dels cirujans, dels carnissers, dels notaris i els artistes. També diuen que aquesta festa, la festa d'aquest sant, està relacionada amb les festes de les vendímies, la recollida d'arrem, recogida i vendímia i pisada de la uva, que se presenta arrem com a una ofrena amb el nou mosto en el sant. I a la festivitat de Sant Lucas Evangelista n'hi poden faltar les fèries de Sant Lucas. A final de mes, dia 28 d'octubre, trobarem la festa de Sant Judas Tadeo Apòstol i màrtir, que va ser un dels 12 apòstols de Jesucrist. Segons l'Evangeli de Sant Mateu i Sant Marc, el coneixien com Tadeo. I en els de Sant Lluc o Sant Lucas i en los Hechos de los Apóstoles el coneixen com Judas de Santiago. La seva festa és el 28 d'octubre, pròxim 28 d'octubre, i està venerat aquest sant per les esglésies catòliques, ortodoxes, orientals i la Assíria de Oriente. També és venerat per la comunitat anglicana i per l'església armènia. És el sant que se li demana quan hi ha dificultats o desesperacions, causes desesperades o difícils.

I ara tenim aquesta música de Mallorca, perquè també dins el mes d'octubre, entorn el 20-21 d'octubre, tenim la primera cita amb els Bunyols, encara que s'adelanten ja a principi de mes. Tenim la nit de les Verges i Santa Úrsula. A molts de pobles de l'illa de Mallorca es fan rebeldes el 21 d'octubre, on hi falten les serenates, els clavells que són obsequiades les pretendentes, Bunyols acompanyats per vi moscatell o vi amarg o dolç, música tradicional i, com no, serenates amb aires eròtics o satírics, sobretot a la ciutat de Palma. De manera popular, també és coneguda aquesta festa com la nit de les Verges o la festa dels Bunyols, ja que apareixen bunyols enmig del carrer, a les panaderies, en esforç i a les escoles. Hi ha una cançó que diu: avui són les Verges, totes hi han d'anar, de bunyols en sucre hem de berenar. Bunyols en nata, bunyols en crema, bunyols en trufa, elaborats amb patata o moniato. Així ho recorda també en Joan Barceló, el nostre col·laborador. Nit de ses Verges, nit o vespre de ses Verges i serenades, de menjar bunyols i beure mistela o moscatell. Per commemorar Santa Úrsula, la patrona del jovent i dels professors. I també en cançonetes, cançons al·lusives en aquesta festa. Per les Verges en vaig fer música de sis tocades, sis pessetes mancostades, si és verge no ho sé. O sigui que a la ciutat de Palma i a l'illa de Mallorca, en l'arribada de la vigília de Santa Úrsula, que serà dia 21 d'octubre, però és dia antes, la nit antes, la nit del 20 d'octubre, arriba pues, els primers bunyols, bunyols de patata, bunyols de moniato, bunyols de vent, de nata, de crema. Bueno, i també una altra cosa que volia compartir amb vostès és que el darrer diumenge, que ho recordarem, el darrer diumenge del mes, la matinada del diumenge 25, hi haurà el canvi d'hora. Una hora menys. Recordem que el darrer cap de setmana del mes de març van posar l'hora de més i ara, el darrer cap de setmana, la matinada del diumenge 25, posarem una hora de més, de menys. O sigui que quan siguin les 3, la matinada del pròxim diumenge 25, quan siguin les 3 serà les 2, una hora menys, perquè entrarà en vigor l'horari de tardor-hivern.

29 d'octubre serà la festa del Sant Patró de Girona, o Gerona, Sant Narcís, Sant Narciso. Festa major, festa patronal, amb sa fira o sa fèria de Sant Narciso. Sa festa de Sant Narciso o Sant Narcís, que ja anuncia a final de mes l'arribada del fred, i on hi faltaran les castanyes, torrades i els munyacos. Esperem que sigui cines. Encara hi queden setmanes fins dia 29 d'octubre, però se suposa que a partir de dia 29 d'octubre, per Sant Narciso o Sant Narcís, festa grossa a Girona, Catalunya, pues no hi faltaran les castanyes, que ja ets han vistes per les botigues, els munyacos, que també ets han vist, i paradetes artesanals amb productes artesanals, actuacions, atraccions, concerts. Hem de recordar que Sant Narciso, Sant Narcís, és el Sant Patró des del segle XI, bisbe, i que existeix a Girona o a Gerona un carrer dedicat a ses mosques, on no hi falten unes mosques de pedra. I per què és el sant de ses mosques, Sant Narciso? Perquè existeix una llegenda que diu que hi va haver un milagre. Sant Narciso, Sant Narcís, va ser bisbe de Gerunda, actualment Girona. Va ser martiritzat amb el seu diàcono, en Fèlix, que venia d'una família noble. Segons conta, es va produir un milagre l'any 1285, perquè Gerona, o Girona, va sofrir l'atac de les tropes d'en Felipe III de França. I volien... volien violar, o volien atacar, o volien profanar el sepulcre de Sant Patró. I quan se van atracar en el sepulcre, diuen que una multitud de mosques va sortir del seu interior. Unes mosques que van atacar les tropes franceses. I que diuen que aquestes mosques picaven i els van matar. Van matar en els soldats. Com he dit, per Sant Narcís, el 29 d'octubre, són les festes i les fèries de Girona, Gerona, Catalunya.

Bueno, i amb aquestes músiques mallorquines i amb aquesta música de sa tardor, de sotoño, pues seguim endavant amb el programa, perquè avui, estimats oients, no hi haurà convidats, però tranquils, perquè hi haurà animació igual. Avui, el nostre apartat de Rincó de sa Cultura, sa entrevista o sa col·laboració, pues tindrà uns protagonistes, que seran vostès. Però atenció, vostès, tu, vostè o ell, o ella, o vosaltres, perquè ha arribat el dia, d'aquest concurs, primer concurs de bunyols que organitzam des de Ràdio Castell i també des d'aquest programa. Sabem que encara hi queden pues, unes setmanes per arribar a Tots Sants, però això no queda, que ja hi ha botigues, com ja es comenta, com vaig comentar diumenge passat, que ja han aparegut els primers bunyols, que ja s'avenen els primers bunyols, i que això és, pues, cada persona és qui ho té que decidir si vol menjar bunyols antes d'hora. És igual que el torró ja no s'ataca per als supermercats i les botigues, però són vostès o són nosaltres els qui tenim que decidir si volem menjar torró o no antes de Nadal, antes de sa Nochebuena, antes de que arribi el cicle de festes de Nadal. Avui tenim, pues, estimats oients, aquest primer concurs de bunyols a Ràdio Castell, que no és per posar-nos medalles, no és per voler figurar, de dir, mira, per primera vegada en aquest programa se munta un concurs de bunyols. No, nosaltres no traiem cap profit, sinó que serveix perquè des de Ràdio Castell volem mantenir les nostres tradicions. Perquè, bueno, jo vull creure que la festa de Tots Sants i els fidels difunts és una festa molt antiga, una festa religiosa, una festa popular, una festa pagana, també hi ha la seva part pagana, però que vull creure que sí que és una festa estimada, perquè és la festa de record en els nostres difunts, és la festa de sa vida, de sa mort, de sants, plena de tradicions, encara que nos, des de fa molts anys també bufen aires de renovació de festes noves, com és el Halloween, que ens ve de terres anglosajones. Però jo vull creure que els menorquins, en aquest cas estem a Menorca, no s'estimem aquesta festa de Tots Sants i els fidels difunts, commemoració dels fidels difunts, 1 i 2 de novembre. Per tant, nosaltres el que volem és, avui que vespre, un que vespre d'octubre, un que vespre de tardor, pues convidar a tothom que vulgui a passar per la ràdio a partir de les 6 i mitja fins a les 7 i mitja per als estudis de Ràdio Castell i dur aquest punyadet de bunyols fets seus, que amb un pot de sort tindrem 3 membres de jurat, 3 senyores, 3 senyores, perquè que millor que 3 senyores que saben de cuina, seran les 3 jurades, com ja van fer el mes de maig, per elegir els millors bunyols. No volem bunyols comprats. Tenen que ser bunyols fets de casa, ja siguin de munyaco, ja siguin de patata, és igual. És el nostre homenatge a la tradició de Tots Sants. És l'homenatge a les nostres sàvies i a les nostres mares, amb aquestes llibretes, amb aquests brocs, amb aquestes fues, amb les mides, amb tot ben apuntat per fer aquests deliciosos bunyols. Avui va de bunyols. Avui és protagonista d'aquest programa de sa tardor del 2026. Són els bunyols. I tu, o vostè, que participarà, si així ho desitja, amb aquest concurs de bunyols. Un capvespre de bunyols. Un capvespre de tradició. Moltes gràcies. A partir de les 6 i mitja rebrem la recepció dels bunyols de 6 i mitja a 7 i mitja. A partir de les 8 el nostre jurat començarà a elegir els primers bunyols i damunt les 8 i pico aproximadament, antes d'acabar el programa, sabrem els guanyadors. Gràcies a tots els qui participau de manera voluntària. Nosaltres ho hem anat pregonant per les redes socials. Vull agrair
pues, Anna Cati Pasqual, Anna Mari Llorenç, que ha pregonat aquestes setmanes, perquè bueno, també, com que per motius de feina no, encara no puc emitir els dimarts i els dissabtes, de moment ho faig els diumenges, fins al novembre, pues, també no és que hagi fet molt d'acte de presència, però ho van fer diumenge i ho han fet avui, ho han anat pregonant, les meves companyeres, les meves amigues, les meves col·laboradores, ho han fet per les redes socials, i bueno, com diuen, que la suerte està echada, i veurem què passa a partir de les 6:30. A les 6 tindrem la visita de les nostres jutges, des jurat.

I amb aquesta mateixa música de sa tardor, de sotoño, anem a fer un repàs, perquè sí que tenim temps per fer repàs en el diari Menorca. Sé que molt de vostès ja l'han llegit, ja l'han consultat, ja se l'han mirat des de les primeres hores del dia, acompanyats per un bon berenar o per un bon cafè amb llet o una escudella de xocolata i una cosa calenta. I sense més preàmbuls, anem a fer un repàs ràpid, fugaç, del diari Menorca del dia avui. Avui diumenge, dia 11 d'octubre del 2026, avui és diari Menorca acompanyat per la revista Es Pronto i El Económico, que és suplement d'economia, per es preu de 2,70. I anem al només destacat, anem al més destacat d'avui. S'encuesta, on han votat 1.031 persones des de Menorca Info, lectors i subscriptors. La pregunta era, ¿cree que el cambio climático afectará la llegada de turistas en julio y agosto? Un 77% diu que sí i un 33% diu que no. Pròxima pregunta que se votarà, que supos que serà demà, que sortirà la resposta, ¿estaría a favor de limitar los extranjeros la compra de casas en Menorca? Comentario del día. Extranjeros que compran casas y pagan hasta 300.000 euros más. El problema está en que nuestros sueldos no alcanzan a los de esta gente. Hay que aumentar los sueldos, bajando la presión fiscal y dar facilidades a los autónomos, como en el resto de Europa. Comentari que ha sortit. Noticias locales. Segundo Fórum Menorca mira al futuro. Patrimonio histórico y cultural. El patrimonio atrae a más visitas de menorquines que de turistas. Un fòrum que va comptar amb la presència del Rafael Duran, gestor de la Mola, na Ana Maria Bagur, directora de Cultura de Lítica, n'Antonio Camps, arqueólogo, Casas Señoriales de Ciutadella, Victoria Cantarellas, arqueòloga del Consell, Lluís Alejandre, presidente de la Fundació de Silla del Rei, na Bàrbara Jordi Petrus, Bàrbara Jordi Petrus, arqueòloga tècnica de l'Agència Menorca Talaiòtica, i en Francesc Ferrés, arquitecte i autor del projecte del Toro. Cada un d'ells va dir la seva opinió. Monarama amb més notícies locals, ja no se trata de poner límites al turisme, sinó de hacerlo de crecer. Bueno, això va ser una manifestació que es va fer contra el turisme i a favor de les viviendes. 150 persones en la protesta per la vivienda que cierra hoy la acampada. Sí, recordem que estan acampats i que avui s'alçaven de la plaça de la Constitució de Mó, davant l'Ajuntament, davant la parròquia de Santa Maria de Mó, en el prat de la parròquia. Sucesos, una pareja detenida por robos y estafa en un hotel de Ciutadella de Menorca. Pont i Cova, 7 dies, Menorca, amb en Josep Pons Fraga, editor de Menorca. Passos comunicantes per al 20 de novembre i el maio del 2027. S'atraquen eleccions. 29 de novembre, eleccions generals. Mes de maig, tenim eleccions en els ajuntaments, en el Consell, en el govern balear. El Palacete Balada se deteriora 17 anys després de la herència a la Casa Real. Alaior implantarà zones gratuïtes d'aparcament per a residents. S'acuerda una petició del PSOE en l'Ajuntament de Alaior, canviar los caramelos de los Reyes Magos. Todos los representantes políticos del Ayuntamiento de Alaior también se han dirigido a sus majestades los Reyes Magos de Oriente en su próxima visita, el próximo 5 y 6 de enero del 2027, en el cual todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Alaior, a petición del Partido Socialista, piden que los caramelos que repartan sus majestades sean sin gluten y con bajo
contenido en azúcar, ya que en los últimos años, bueno, ha subido la población celíaca. También se solicita que con motivo de la llegada de sus majestades de Oriente se priorice el reparto de caramelos blandos para más facilidad. Finalmente, y en la misma línea, se pide al séquito real que lancen caramelos con la máxima prudencia para evitar accidentes. Los acuíferos recuperan hasta el 38% pese a la escasez de lluvias. El PSOE, sobre la nueva ley agraria, cambia payeses por turistas. Notícia de Balears. Armengol proclama que el PSOE sale a ganar las generales y las autonómicas. Entrevista con José Luis Mateo, conseller de la vivienda. A los acampados por la vivienda les digo que hay un futuro esperanzador. Noticias nacionales. Encuesta del Instituto sobre las elecciones generales. PP y Vox lograrían la mayoría absoluta tras la caída de los decretos. Elecciones generales. Partido Popular. Sánchez se reivindica como perro sin amo y pide unas urnas llenas al frente al miedo. Feijóo busca nuevos votos y promete una reconstrucción nacional total. Noticias de España. Noticias de la Iglesia Católica. El Papa asciende al obispo Aurelio García a secretario del culto y sacramentos. Noticias internacionales. Noticias del mundo. Al menos 20 muertos en un bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia. Mira Menorca, cròniques d'ahir, històries dels menorquins, amb en Miguel Ángel Limón Pons, la caleta de Sant Llorenç, mutilació gravada als ulls. I per primera vegada, com ja va comentar en Cati Pasqual, la nostra col·laboradora es forneix en la seva mostra en el millor peix. Forneix celebra aquest cap de setmana la gastronomia marinera en la seva fira del peix. Amb molt d'èxits. Les germanes Finestres, missió en Katmandú. Cultura i espectacles, trobada del 6th Congrés Nacional de Pueris Cantores. Reuneix fiets joves d'arreu del país i també de Polònia, amb la inauguració que va tenir ahir que vespre, amb un concert de gala a la Iglesia dels Socors de Ciutadella. 400 veus blanques uneixen a Ciutadella de Menorca. Arranca la sinergia teatral del Festival Iberoamericà. Madó Pareta celebra 25 anys d'humor a Ferreries i Amor. Deportes, voleibol, Liga Femenina. El Abarca impone su pegada ante el Kiele. Kiele 1, Abarca Menorca 3. El club del Mercadal cae por la mínima. Mercadal 0, Alcúdia 1. Fútbol Primera División, nada cambia para el Barça. Barcelona 3, Getafe 0. Atlético tira de la paciencia y se lleva el triunfo. A la vez 1, Atlético de Madrid 2. Diomande le da la victoria al Madrid. Real Madrid 1, Villarreal 0. Se tintina, es castell muere en la orilla ante el Hospitalet. Hospitalet 90, es castell 82. Apartado de opinión, editorial. El sobrecoste de la insularidad ahoga a las familias y empresas de las Illes Balears.
La columna, el blog d'en Lluís Foig, periodista i escritor. Abandono en la centralitat. I també la columna sin flash del professor Alejandro Río ens diu otra fiesta nacional. Plot de notes d'en Josep Maria Quintana, escritor, ens diu quan defensar la Constitució consisteix en desacreditar-la. I na Maite Salor, escritora, en la seva columna Vital Temps, no diu més memòria. Seguim amb més col·laboradors. Josep Simón Gornés, Sachero, la Llei Agrària, ens diu l'aigua de Menorca ha esperat massa. I el nostre col·laborador, en Josep, en Joan Barceló, ens diu en la seva secció Dia que passa en campany, pel Pilar, faves has de sembrar. En Antoni Postmorlà, músic, seva columna, que mos quedarà de Menorca, diu, després del temporal, ve la calma. I tenim una carta de los lectores, Miquel Mesquida, de Ciutadella, ens diu, la tribulación de ser un immigrante. Sa columna de la Neus Canyelles, una se acostumbra, ens diu, a peor. En Bosco Faner, es diàcono, perdó, es vicari, ens diu, raons d'esperança,

Fa 50 anys, de fa 25 anys, el 2001, i un any, el 2026. Monarama amb l'apartat de memòria popular, fotos antigues de Menorca, una foto de Rocamar i sa residència, de l'any 59. L'Hospital Verge del Toro entró en servici en junio del 54 i fue inaugurado por el general Francisco Franco en junio del 60. Àlbum de fotos antigues, inauguració de la indústria quesera menorquina, 1971, o sea, el caserío. Anuncios classificados, la programació de la tele era passant per alt, per respecte a la programació, i m'anàvem en l'apartat d'agenda, que ens diu que el sol ha sortit a les 7:47, se posarà a les 9:13, la lluna a les 8:39 i se posarà a les 9:15. Previsió del tiempo, poco nuboso, temperaturas en acceso, cielo poco nuboso, aumento durante la tarde, a muy nuboso, temperaturas en acceso, viento flojo temporalmente, moderado durante las horas centrales del día del oeste al suroeste. Farmàcies de guàrdia, la zona de Mó, Riera Triai, Caresa Manuel, 7870, zona de Ciutadella, Catani, Cases Noves, carrer 3 Arqueries, nombre 6, zona Centro, de les 9 a les 10 des vespre, zona de la York, Castell, carrer Major, nombre 7. La previsió dels temps per a els pròxims dies. Demà dilluns, dia 12 d'octubre, tenim tant a la banda de Ponent com a la banda de Llevant, sol i nivolats. Dimarts, dia 13, tenim sol i nivolats, tant d'una banda com l'altra. Dimecres, dia 14, sol i nivolats. I dijous, dia 15, sol i nivolats. El 12 d'octubre, dia de la Fiesta Nacional, en directo des de Radio Televisión Española. Això serà demà. Les celebracions institucionales del próximo 12 de octubre, eso es demá, día de la fiesta nacional, podrá seguirse en directo como cada año por todos los canales, como es Radio Televisión Española, Televisión Española, Radio Nacional o Radio Televisión Noticias. El acto central institucional será el desfile militar, aéreo y terrestre, que tendrá lugar mañana, lunes, en Madrid, presidido por los reyes de España, junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que discurrirá por la plaza del emperador Carlos V y la plaza Colón. Participarán cerca de 4.400 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de los Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil. El especial se emitirá a partir de las 10 de la mañana en la primera. Y en el canal 24 horas será conducido por Xavier Fortés y acompañado por Alejandro Riego. Eso será demá, día de la fuerza de la fiesta nacional, la primera a partir de las 12 de matí. Nos ha deixat na Magda Rosas Torres Marqués, viuda de Matías Campín Salort. Va morir cristianament dia 9 d'octubre a la data de 74 anys. Descansi en pau. Els seus fills, na Magda i en Joan, fill polític, en Joan, nets, en Joan, na Teresa i na Adrià, germans polítics, na Margarita, que en pau descansi, i Antoni, que en pau descansi, en Xisco, na Maria i en Joan i na Tònia, nebots, cosins i tota la seva família, els seus amics, us participen i us demanen un record a la pregària. El funeral tindrà lloc demà dilluns, dia 12 d'octubre a la 1, a la catedral de Menorca. No se rebran visites. Ciutadella, 11 d'octubre del 2026. Descansi en pau, na Magda Rosa Torres Marquès, i que la seva família pugui pregar molt d'anys per al seu descans etern amb una pregària. I acabarem, estimats oients, amb els sortejos. Ja veuen vostès que han anat molt de veres, són les 5 passades, han anat molt de veres per fer aquest resumen, perquè tenim molta música que posar antes de que sigui les 6. Ara que rebrem els nostres membres del jurat.

Cupón de la 11 d'ahir, dissabte, dia 10 d'octubre, amb els nombres 57.877. Número de sèrie 034, reintegro, et 7. Bonoloto d'ahir, amb els nombres 5, 13, de 9, 27, 33, 43. Número complementarios d'avui, reintegro, és 9. La primitiva d'ahir, nombre 10, 16, 18, 20, 22, 29, complementarios 11, reintegro, et 7. La combinació Joker, 987, 178, 1. I acabàvem amb els darrers sortejos, que són Euromillones, sorteig de dia 9 d'octubre del 2026, amb els nombres 5, 20, 24, 31, 45. Número estrella 5 i es 10. I la combinació del milió, que és GPJ, 335, 13. Acabàvem amb els darrers sorteig de dia 8 d'octubre del 2026, Eurodrins, amb els nombres 6, 13, 20, 27, 35, 38, número sueño és 4. Pues moltes felicitats, sigui qualque persona guanyadora en aquests concursos, en aquests sortejos del cupon de la 11, de la bona loto, de la primitiva, d'Euromillones o d'Eurodrins. I acabat aquí el resumen del diari Menorca d'aquest segon diumenge del mes d'octubre, avui dia 11 d'octubre del 2026. Diari Menorca, diari de tots els menorquins.

ja el telèfon obert. Tenim ja el telèfon obert per si vostès poden saludar, no us volen saludar, no us volen comentar qualque cosa. Tenim temps encara, fins al 6, que no tenim en els membres de jurat, tres dones. Tres dones amb un home. Solo ante el peligro aquí amb aquests jurats de tres dones, tres col·laboradores del programa. Avui no hi ha convidats, avui els protagonistes són elles. I els bunyols d'aquest concurs, primer concurs de bunyols, Festa de Tots Sants 2026. Nos adelantam unes setmanes en aquest 1 de novembre, que caurà en diumenge. Però avui volem fer aquest homenatge a la nostra cuina de tardor, cuina de Tots Sants, bunyols, que no faltin. També sabem que hi ha panellets, que hi ha huesos de santo, que hi ha pestinyos, que hi ha moltes coses més per menjar aquests dies, carabasses, que es poden menjar, confitura, compotes, carabasses que no té que veure amb el Halloween, ho respetam, però no té que veure amb el Halloween. Tenim també mel, figat, per acompanyar els bunyols. Tenim també, pues, com no, tenim muñacos, tenim caquis, tenim castanyes, frutos secos, i el que sí que volem és cridades de la nostra audiència. Si no es volen cridar, tenim temps. A les 6 tenim els membres de jurat. A partir de les 6 i mitja, recepció dels participants que ens duran els bunyols. A les de 6 i mitja, 7 i mitja, a les 8 aproximadament, el jurat ja començarà a mirar els bunyols, i damunt les 8 i pico, abans d'acabar el programa, sabrem els guanyadors. Moltíssimes gràcies a tots els qui participeu de manera voluntària. Nosaltres no us posem medalles, nosaltres l'únic que volem és fomentar les tradicions. Ara que estem en aquest test de tardor, ara que ve Tots Sants i Fidels Difunts, 1 i 2 de novembre del 2026, homenatge a les nostres sàvies, homenatge a les nostres mares i les receptes antigues. Ja has passat mes de maig, dins els temps de primavera van fer temps de Pasco en la reposteria de Pasco, van tenir participació de dues persones amb premis importants en la reposteria de Pasco, i ara pues, arriba Tots Sants i els bunyols. Anem a continuar amb el programa. Gràcies.

pròxim diumenge, dia 25 d'octubre del 2026, serà el darrer diumenge del mes d'octubre, diumenge 25 d'octubre del 2026, a partir de les 4 del vespre, serem aquí amb aquest programa Famosos en la emissora, amb un programa especial. Programa especial Festa de Tots Sants 2026. Costums, tradicions, música i sorpreses. Estan tots convidats a sentir aquest especial que servirà per tancar el mes d'octubre del 2026 des de 103.4 de la FM, des de Ràdio Castell, des de Ràdio Garden, amb el programa especial Tots Sants 2026. Programa que dedicarem en els primers dies de novembre, diumenge dia 1, solemne festa de Tots Sants, dilluns dia 2 de novembre del 2026, commemoració de los fieles difuntos. Ràdio Castell, 103.4 de sa freqüència modulada, emissora municipal en ses nostres costums, festes i tradicions. I ara en ses festes i ses costums i tradicions de sa tardor.

I ara fem un canvi de música, deixam enrere Mocedades, aquest grup familiar, i m'on anem amb la Joana Pons i les seves guitarres. Que no atura, eh? Que avui ha cantat a Fornells en aquesta primera fira d'Espeix.

0: Rapons, líric, en homenatge a en Gumbercindo Riera.
1: Viu resplendor.
0: Gran poeta de Fornells.

Bueno, se troben dins el programa d'entreteniment i cultural i tradicional Famosos a l'emissora, presentat, coordinat per en Santiago Seguí, Santi Seguí, i no s'atracam a les 6 des que vespre, perquè serà les 18 hores, hora que pues, tindrem que presentar i saludar els tres membres d'aquest jurat, d'aquest primer concurs de bunyols de Tots Sants 2026. Com et vaig dir, ens estem atracant en el mes de desembre d'aquest 2026. Quan arribi dia 23 de desembre, se compliran 25 anys d'aquest programa des diumenges i 25 anys d'aquest servidor de vostès com a col·laborador, director de programa. És per això que des de que va començar aquest any estem fent coses especials. Actuacions en directe, sortejos, concursos i moltes coses més que encara no es queden aquests mesos que no es queden d'any. Ens queden moltes coses pel novembre i pel desembre. Pues sí, avui tenim el primer concurs de bunyols de Tots Sants 2026 amb un jurat, tres senyores, que se suposa que són enteses de sa cuina, en aquest cas de sa reposteria, i tenim que triar pues, els millors bunyols. A partir de les 6:30, recepció dels bunyols, dels participants. Atenció, bunyols fets de casa, ja siguin de moniaco, ja siguin de patata, és igual, presentats en sucre, amb mel, el que vulguin. Però no poden ser comprats, perquè si són comprats, no li podem donar premi a la persona que ens presenta. Els hi tindrien que donar en el forn, a la panaderia. I això, home, també se mereixen un premi, faltaria més. Però en aquest cas, no poden entrar en surt en concurs. Fabricació casera, tradicional. Homenatges a les nostres àvies, homenatges a les nostres mares, a les antigues receptes. No em puc dormir. I quant de tipus de bunyols podem trobar a la nostra gastronomia, a la nostra reposteria menorquina? Bunyols de vent, bunyols de pomes, bunyols de taronja, bunyols de menjar blanc, bunyol de crema, bunyols de pa, bunyols de xurons, bunyols de patates, bunyols de moniaco de Tots Sants, bunyols antics de Tots Sants. Bunyols de formatge, bunyols de l'o. Bueno, això és tot el que nos aporten aquestes receptes antigues de bunyols. Bunyols que se serveixen amb mel, mel de Menorca. O amb arrop. O amb sucre.

0: Bueno, ara que sona la música de l'orquestra de mestre Luis Cobos, tothom s'anima, aleluia, sóc quasi les 6. Vinga, a veure què diuen, això és que no, qualcú s'ha despertat ara. Bon que vespre.
1: Bon que vespre.
0: Com estamos? Com estamos?
1: Va bé, però estic enfeinat i no he pogut fer bunyols.
0: No passa nada.
1: Hi havia una dita futbolística que deia, no passa nada, que tenemos arconada. No passa nada.
0: No.
1: Jo ja estic
0: content que escolteu. Només que escolteu de moment ja me conformo. Ara, clar, si participeu millor. Però bueno, jo no ja...
1: Però, Santi, a vegades un no és possible. Si t'hagués anat un terrat, m'havessis... Compte. I estic enfilat per les altures i no puc fer bunyol.
0: Bueno.
1: Però, bueno, que tampoc venguin les pluges i que no me posin
0: sí,
1: mirar.
0: Sí, ja toca.
1: Ja toca. Però, bueno, simplement una cordial salutació. Us estic escoltant i molta participació desitjaria en la gent que poguessin participar i que poguessin transmetre aquestes tradicions tan nostres com és època de bunyol, eh?
0: Efectivament. De totes maneres, m'han donat una alegria que estem contents. Mira, si hi ha poca participació, mira, malament, però bé també, perquè m'han enviat unes fotos molt emotives d'una família que participarà, no podem dir qui són encara, perquè no ho sabem encara, però hi ha rumores, hi ha una família on mare i filla estan a la cuina per fer-te uns bunyols. O sigui, això és el que volem, això és el que vull.
1: Que no siguin comprats, que siguin elaborats artesanalment.
0: Tu saps el que és veure una foto d'una cuina i veure una paella amb una mà d'una mare que està fent els bunyols en soli, i una mà petita, que suposo que deu ser un fillet, no ho sé, que està fent els bunyols en sa mare. O sea, és lo que yo quiero.
1: Preciós, tu no només vols fotografies, sinó que volem tot, tant que això sigui real, i cada vegada que ve una tradició d'aquestes, que ses mares, i ses sàvies, i ses ties, i els amics, ho puguem, jo no, perquè no en sé massa, però bueno, ho puguem compartir, però fet a mà dins les nostres cuines, amb els nostres productes, ja siguin de carabassa, siguin de munyaco, siguin de patates, siguin de lo que siguin.
0: De lo que sigui.
1: Molt bé.
0: Però jo me sembla que amb això ja han aconseguit alguna cosa, no?, amb aquestes fotos, de dir, senyores, avui de matí, que era diumenge, han fet la feina aquesta, que no és feina, eh?
1: Molt bé, doncs pues mira quina alegria, i quin dia de festa, i quin dia de... ensenyar en els fiats el que és una tradició ben nostra. Molta enhorabona als qui t'hagin enviat la foto, molta enhorabona als qui participin, molta enhorabona al jurat i sobretot molta enhorabona a en Santi Seguí i companyia amb aquests espais tan meravellosos de Ràdio Castell.
0: De totes maneres, no fa falta que ho hagin fet avui. També me confort que en pròximes setmanes, segons se vagi trecant el 1 de novembre, la gent faci la mateixa escena, no? Un diumenge...
1: Exacte.
0: Fes bunyol, perquè la gent que es mira se farà de Montot Sants, eh?
1: Cada un que ho faci quan troba que ho ha de fer. Vull dir, jo te vaig comptar un dia que a ma mare li sortia molt bons. I és bé. És bé, com moltes famílies, eh? No ho dic perquè fos ma mare, no.
0: No.
1: Però de tant en qual...

0: Alegria amb les donades jo en aquest moment, eh? Gràcies, Santi.
1: És un homenatge que li puc fer i ja és novembre, quan soni la primera sarsuela també hi farem homenatge.
0: Vale. Moltes gràcies, Santi. No em fa falta que t'esforcis tant, jo no cridava per això.
1: Bueno.
0: Simplement cridava per, com cada vegada que més possible, crit i disfrut sentir els espais de Ràdio del Castell en aquest moment, en Santi Seguí, que interpreta o... que transmet aquestes tradicions. Avui ho fa amb un concurs, ho fa d'una manera simbòlica, ho fa d'una manera sense cap interès personal, però ho fa per mantenir aquesta tradició tan nostra de l'avis a nets, de mares a fiats i de que no només sigui fotografia, sinó que sigui real. Enhorabona, Santi.
1: Vinga, per molts anys. Amunt. Adéu, adéu, adéu.
0: Gràcies.
1: Adéu, adéu,
0: adéu. Gràcies.
1: Bueno, pues sí, enmig desvelat aquest secret, que hay unas manos misterioses, unas de grandes y una de pequeñitas, no sabem si és fiat o fieta, jo no m'he fixat, però que m'acosta que ja han fet aquests deberes que van encomanar a fer fa unes setmanes, ja ho he dit, na Cati Pasqual, na Mari Llorenç, no s'ha fet aquesta propaganda per redes socials, que, bueno, d'una manera o altra volem pues, promocionar el que toca, des de tardor, des de bunyols, fer una volta per les nostres botiguetes o súpers, ja podem veure els munyacos, les castanyes, els caquis, els turró, els bunyols... Bueno, que després me diuen que m'adelanto, eh?

Bueno, i ara unes cançons que ens faran anar enrere dels temps i que en les nostres convidades d'avui pot ser que els hi toqui un poc de fibra. Vinga.

0: Bueno, i amb aquesta música que té molt d'anys, una música emotiva, una música que du per nom Credo, de Nelsa Baessa, pues, senyors i senyores, ha arribat el moment de saludar les protagonistes d'aquest capvespre. Com he dit, avui el nostre apartat d'entrevistes, col·laboracions, el Rincó de la Cultura, no hi ha convidats, però sí que hi ha amistats que venen a fer de jurat. Saludem, pues, una vegada més a les nostres bones amigues i col·laboradores, com és na Cati Pasqual. Bon capvespre, Cati.
1: Hola, bon capvespre.
0: Què t'ha semblat això de que no hi hagi convidats enguany? Avui.
1: Bueno, perquè un dia diferent, serà un dia, un capvespre diferent. Però bueno, bé, esperem que sigui animat i que vengui gentet.
0: Bueno, fa una setmana vaig ser tu, la convidada.
1: Sí, la setmana passada. Aquesta mes m'has fet doblete.
2: Paga doble.
0: Pues, Cati Pasqual, gràcies per venir en aquest segon diumenge del mes d'octubre per una bona causa,
1: sí.
0: Que és mantenir les tradicions,
1: sí.
0: I sobretot recordant-nos de les nostres sàvies,
1: amb
0: aquestes receptes antigues, que sé que tu ets, sí, una bona amiga que ho defenses a capa i espada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo me sembla que és una tradició de poder-los fer a casa amb els fiets i sàvies amb nets, és molt guapo passar una estoneta un dia.
0: Que sí.
1: No és una feina, és un gust.
0: Efectivament. Bueno, tenim la Mari Llorenç, que també no pot faltar. A on hi ha reposteria, a on hi ha festa, a on hi ha costums, a on hi ha tradicions, la Mari no pot faltar.
2: Eh, troba,
0: que
2: sí, Mari Llorenç? Trobes?
0: O no?
1: Sí, m'agrada.
0: A on hi ha poble, hi és tu. A on hi ha rels, hi és tu, no?
2: Sí, jo, sí. La Mari Llorenç sempre furora.
0: Sí, la Mari s'apunta un bombardeo, Mari?
2: Sí, però els anys ja no perdonen, Ja comencem a un poc
1: protejant.
0: Però sí. Tu trobes que entraràs dins l'apartat de viejas glòries?
2: Jo no ho sé. Mira, demà me falta un mes just per agafar el set i són molts ja,
0: sí.
2: 71.
0: Bueno, quan deia això en un suquei de saigo, no pesan los años, pesan los kilos.
2: Sí, també.
0: Pues Mari Llorenç, gràcies per venir també a Ràdios Castell, ja sigui en la teva col·laboració o ja sigui en aquest cas, en aquest primer concurs de Bunyols de Tots Sants 2026.
2: Gràcies per ser teva convidada.
0: Que, per cert, també te toca molt a prop per allò de sempre, no? Arrels, sí. Familiars, tradicions, sí, cuina...
2: Sí, m'has de fer molt bons, sí.
0: Clar que sí. I acabem amb el trio, aquest trio màgico.
2: El trio Guadalajara.
0: Tenim a Felisa López Pons, que és un pare que en veu descans i també li agradava molt la cuina, li agradava molt fer bunyols i també ella no podia faltar. Bon capvespre.
3: Hola, bon capvespre, Santi.
0: Bueno, què t'assembla aquest homenatge que volem fer?
3: Pues molt guapo, la veritat. I saps, les persones que m'has posat també estic molt contenta amb elles.
1: Gràcies. Que
3: siguin ajustat.
0: Clar que sí. Bueno, què us sembla si dedicam aquest primer concurs de bunyols a totes aquestes persones que nos estimam, a les nostres sàvies, a nostres mares, les nostres ties, tots aquests avantpassats, no? Perquè estaran contents, no? Que vegin que, mira, 2026 seguim en les tradicions. Què t'ha semblat?
1: Perfecte.
0: Beníssim.
1: No els han de deixar perdre mai, les tradicions.
0: Clar que sí. A veure, primera pregunta. Molta gent me diu que jo m'adalant, a vegades m'adalant.
2: Sí, perquè, perdona que t'ho digui, dius que ja hi ha polvorons i torrons.
1: Ja fa més de 15 dies que som petxupes.
2: I aquí ja fa 2 o 3 setmanes ja que enrellam.
0: Ah, que sí?
2: Clar que sí.
0: Pues, ho anava a dir això, que no t'ho dia 1 d'octubre, que va ser, va caure en dijous, una pastaderia, una panaderia de Mou, coneguda, que té nom de senyora, no diré res més, perquè no podem fer propaganda, que serà Can Isabel, no, serà Cana Paca, no ho sé.
2: Cana Pepa.
0: Bé, hi havia una pastaderia fa molt d'anys a Mou, que li deien a Casa Rols.
2: No, ja no me'n recordo.
0: I també hi havia Les Delícies. Estàs d'acord, Les Delícies?
1: Les Delícies, sí. És,
0: no, sí, però Sarrabal.
2: Cana Rols, aquesta no me'n recordo.
0: Casa Rols de Sucre. Casa Rols de Sucre. Pues això, que van trobar bunyols. Vam trobar bunyols d'aquests de nata, en crema i el típic bunyol, digue-li, de patata.
2: Bé, jo encara en nata i en crema m'agraden, però... bunyols no m'agraden.
0: Bueno, xerrant de bunyols...
2: Tu ets un librebier, tu ho saps tot.
0: Bueno, Bueno, tu saps que a Menorca nosaltres sempre dèiem qualque expressió. I a vegades aquí no has sentit l'expressió que diu «Au, és això un bunyol!»
2: Sí. Sí. No sé quin significat, perquè...
1: No ho sé, com no, si sigui
0: un bunyol. M'ha sortit un bunyol, m'ha sortit un bunyol.
1: Que sigui mal fet, que no tingui...
2: Sí, no ho sé.
0: No tingui bunyol, forma, no tingui
1: no
0: forma.
1: Tingui forma.
0: No tingui forma, no ho sé. Perquè quan va venir l'estiu, que ja ho van xerrant a mare i jo van xerrant a Cati, va sortir l'expressió... Ho ets un bujot.
2: Sí.
0: O no facis el bujot.
2: No facis el bujot. Sí.
0: Ah, que sí?
2: Sí.
0: Vas vestir com un bujot.
2: Sí.
0: El bujot va millor vestir que tu.
2: Sí. Hi ha moltes de dites aquestes,
3: sí,
2: però,
3: sí,
2: que no
3: sí,
2: sabem el significat, sí, però, perquè, bueno,
3: sí,
2: com un bujot, però... Bueno, però
3: sí.
2: És més asa que en Teleques, i en Teleques qui era?
1: Qui era, sí.
0: Jo no ho sé. Cati, ho has sentit a vegades, vas vestir com un bujot.
1: Sí,
0: o vas fet un bujot,
1: sí,
0: vas fet un
1: vas
0: bujot.
1: Com un bujot, sí, sí, sí.
0: Però a vegades he vist bujot, però són elegants, eh? Perquè t'hi fiquen bona... robes guapa.
2: Que sí, que sí, que sí.
0: Molt bé. Bueno, Mari, a veure, Mari, Cati, Felisa, us faig unes preguntetes que m'agradaria que me diguéssiu que trobau, no? Perquè, com per exemple, trobau que sa festa de Tots Sants ha perdut un poquet? Bé, jo vull creure que no, perquè és una festa de records per les nostres famílies difunts, però trobau que ha perdut un poc l'essència, sobretot de cara a sa gent jove? Perquè, bueno, he sentit comentaris de, que són coses molt personals, el que comentaré, que, per exemple, la gent jove no va de visitar cementeri.
1: Això, però és que també canvia molt la tradició d'enterrar o d'incinerar. Incinerar, què passa? Que no pots anar al cementeri perquè no, hi ha, no, no tens, no sé com ho tenc que dir, no?
2: Bueno, pots posar sa urna.
1: Sí, sa urna. Hi ha gent que sí, però hi ha gent que no, que els esparceix o el que sigui.
2: O el que queda que seva.
1: Sí, sí, també. No és el mateix o el millor que deien antes. I jo crec que la gent jove tampoc no va tant d'anar no. de cementeris, però que la tradició d'anar a fer net els ninxos i clarilós i anar a dur remeis, sí, crec que sempre hi serà.
2: Sí, aquí també.
1: Sí, jo crec
2: fora,
1: que sí.
2: Quan veus
1: sí,
2: també el cementeri, sí, tot, tothom hi va,
1: també ho mostren.
2: Que potser no hi ha anat en tots anys, però mira, aquest
1: sí,
2: dia
1: sí,
2: també és una
1: sí,
2: cosa que no...
1: És una tradició
0: claro,
1: d'anar-hi, sí.
0: Claro. Mari, tu quan eres més jove, eres una lota bona de fer por?
2: Com bona de fer
0: por? Bona de fer-te por.
1: De que li fegin a ella o
0: sí,
1: ella fan de...
0: Sí, una,
2: si jo eres, tenia por d'algú.
0: No, si, te, si eres bona de fer-te por.
1: Que si te
0: volien fer una
1: potos,
0: broma, te volien fer una por i te la fèiem. O,
2: no,
0: o,
2: no.
0: O eres valenta.
2: No, jo tampoc no.
1: No, no, no, no, no.
2: Jo el que antes d'anar al llit mirava de ball al llit.
1: Però així era poruga, idò. Era un poc poruga.
0: És que t'ho dic.
2: Sí,
0: dic
2: per... sí.
0: Mari, jo t'ho dic perquè la setmana passada quan va venir a Cati li vaig fer unes quantes preguntes sobre el tema aquest i tu saps que bueno, en aquest temps de Tots Sants pues, se contaven història, se contaven llegendes, se contaven rondalles, de, bueno, de que hi havia, no sé com dir-ho, hi havia unes llegendes, com per exemple, jo què sé, hi havia una llegenda que deia, una història que deia, un costum que deia, que el dia de difunt s'havia que fer gis molt pres, perquè els difunts tornaven a la casa on havien viscut, després també contaven que la matinada del dia de Tots Sants, el dia dels difunts, del cementeri saben uns jumers que sortien del cementeri, que eren ses ànimes, els difunts, vull dir, són històries
2: bueno, bé, jo,
0: que a Palma se commemora el dia de ses ànimes i, bueno, són llegendes, no? Històries. De...
2: Jo amb aquestes històries tinc molt que... Podia contar molt, perquè m'han passat moltes coses. O sigui que sí, no me fa por. Me fa respecte, però no me fa por.
0: Però contactes aquest te
2: sí,
0: faria...
2: Sí, també va ser, sí.
0: Te fa, no?
2: Sí. Però... No me fa por, però me feia respecte, perquè pensaves, bueno...
0: Bé, que aquest tema de la zona és una cosa molt sèria,
2: sí,
0: però jo,
2: sí, sí,
0: sense fer por a ningú, m'han dit que se manifesta.
3: Sí, jo penso que
0: manifestar.
3: No se poden jugar amb aquestes
0: se
3: coses.
0: Se poden manifestar.
1: Jo, quan diu una mare, no, això no ho he viscut, sí, vull dir, no, sí, no he viscut però, res d'això.
0: Se poden manifestar, diuen sí, que se poden.
3: Sí, a vegades.
0: Vull dir que ja, no sé, hi ha coses curioses, però vull dir que són, també se poden l'afent naltros. Molt l'afent naltros, se poden.
1: Sí, el mateix.
0: Perquè, el que xerraven aquell dia, Cati,
1: sí,
0: que a vegades... te'n vas a visitar el cementeri i pot ser un dia de vent i te cau un gerro
2: o... I me'n vaig de veres.
0: o en el cas de mo, te pot aparèixer un moix per allà que surt, per allà moixo.
2: Nosaltres una vegada quan teníem la caseta per Sant Lluís allà, sa mare era molt amant de mesquineta d'anar al cementeri. Anem a veure el cementeri de Sant Lluís. Van entrar, començava a veure, ja me diràs tu allà, i vinga, hi anem, mamà. I mos va venir d'un segon que tancaven les barreres. Que era cada... Bueno, res, d'un segon, no sé què hi anem fer, perquè sí, no, no hi havia mòbil,
1: no hi havia telèfon.
2: No. Sí, començava a dir, socorro, socorro, i passa que el convid és mort.
1: Ja,
2: sí, no, jo. Sa mare era molt amant de cementeri, jo no ho són tant.
0: Sa pota la fas tu, però.
2: I, sin embargo, quan se va morir el papà, ho vaig consultar amb els metges, em va dir, no, tu vés, havia d'anar cada dia. Mamà, me'n vaig a veure el papà, me'n vaig... Quines coses, eh?
1: Ja, però mira, fins
0: perquè
1: que...
0: Perquè saps que...
3: Sí, que hi ha anat.
2: Sí.
0: Que hi són allà.
2: Però jo els vespre no hi aniria a cementeri, no tota sola, no tota sola, ni acompanyada, no sé per què, perquè no fan res, però no ho sé, me fa respecte.
0: Pues, jo vull creure que també són per influències de les pel·lícules que s'han tret, o no? Creu que pot ser això?
1: A vegades se n'ho s'ha influït.
0: Se n'ho s'han fet com pel·lícules.
1: Però jo, no, de totes formes, els cementeris se tanquen a una hora de vespre.
3: Ja.
1: Solen gent,
3: avisar,
1: si no és un que s'hi amagui dintre i quedi, la gent ja no hi va al vespre, que diguem.
0: Però trobeu que pot ser per les pel·lícules, que s'han fet pel·lícules que surten cementeri...
1: Sí, pot influir.
0: Aquesta, sí, i que fa sa pot-ho, no?
1: Sí. Pot influir, sí,
0: també. Se pot fer sa pot-ho. I després, bueno, i històries. Ara que m'ha dit na Mari Llorenç, això de que va veure que tancaven ses vendes, jo me'n vaig recordar d'una anècdota que no us va contar en Jaume. Te'n recordes, en Jaume Fabregat, el nostre col·laborador, sí, que en poc descansi, sí, que contava que un dia va quedar tancat un no sé quin cementeri i mentre es passava sent sentia, vull sortir d'aquí,
2: no,
0: per favor,
2: és que passa,
0: no me deixen sortir,
2: m'hauria passat això perquè rodaven amb la mamà que, i així vam, mamà, casa que està renou, i
0: ha passat
2: coses,
0: han passat coses, que recordo que un any va sortir una carta de so del lector d'aquest que feien queixes, que va haver una parella o no sé qui era que va anar al cementeri de l'O i van quedar tancats allà dintre i el telèfon no tenia cobertura, imagina't tu, quan com a missa, perquè clar, en el cas de molla, la campana...
1: Ja, hi hauria d'haver un algo, clar, sí, que avisa, gràcia, que és hora de tancar, i en fer com a dos tocs, no?
2: Exacte.
1: Un toc, vinga, és hora de començar, clar. I el segon, tancam.
2: Ens va venir dins d'un segon, res. M'hauria mort allà dins jo.
0: I després la pregunta que li vaig fer a Cati l'altre dia, que m'ha dit que no li fa por, però que li fa respecte, era que na Maria ja me l'ha contestat a la pregunta, que era dit Mari, que no series capaç de passar un vespre al cementeri.
2: No
0: te fa cap gràcia.
1: Jo el que li vaig dir, jo sé que no se'l serà ningú d'allà dintre, però no fa, no és agradable.
0: Passar un vespre al cementeri no fa cap gràcia.
1: No, però això és
3: molt estrany.
2: Diràs, però de què? Jo t'he dit, diu que diu una Cati, ningú sortirà d'allà. Però és un repelús,
1: però...
2: No sé.
0: Però home, tu imagina't, jo no ho sé, però tu ara imagina't que passes per allà i te veus junts sencers, les veles, i no, no, no, fa respecte. Te fa respecte, no? Claro, la superstició. A veure, Mari, tu te'n recordes antigament el castell, quan s'atracava aquesta festa de Tots Sants, sí, quin forn o quina pastaleria o quina botiga apareixien els primers bunyols, o en aquella època era difícil?
2: Sí, jo era
0: a part dels bunyols que se feien a ses cases, vull dir, a la teva època...
2: Jo a la meva època quasi t'hi diria que es de feien a ses cases.
1: Ses cases, eh? Més que res.
0: Sí.
2: Perquè, no, el forn de Can Miquel, el que tenien de banca nostra, però no me'n record, que jo m'he pes més que ho feien... No és com ara que en compren i compren la pasta i la fan, antes ho feien tot a mà.
1: Tot a casa, sí, jo també penso.
3: Antes ho feies tu.
0: Beníssim. I tu, Cati, te'n recordes de qualque puesto de Sant Lluís o de Palma? Perquè sé que no us vaig xerar de nit de ses Verges a Palma, que comença antes, de Tots Sants, però te'n recordes qualque puesto que...
1: Però jo per aquí, de Mor, jo he estat a Sant Lluís des de quan vaig venir al principi i també em sembla que els forns feien, i si no els feien a casa, jo el dic amb sa sogra, i
2: ara
1: però bueno, jo crec que sempre ja n'hi ha qui fan i ho fan a casa, després que el bunyol és una cosa que ho pots fer tots anys, jo que meua ara no en faig tants, però endarrere, quan feien un dinar, sí, acabava, feia un quilo
3: de bunyols, sí, un ribell,
1: no li quedava ni un.
2: Sopes de partera, tot això.
1: Tot això ho feien. Llavors,
2: quan tenen pan dur, un pudin, sí, jo ho profito, sí, tot.
1: No només ho feies per pascos, les torrijas, que li diuen ells, nosaltres li deien sopa de partera, exacte, però tenies pa, i de vinga, vinga, fet, sí, sopes de partera. Que ho feien.
3: Sí, no, jo feien moltes vegades. Els meus pares, sí.
1: Sí.
0: Beníssim. Sí. Bueno, atenció, perquè, bueno, torn dir el que he dit antes, quan no s'ha cridat en Nanis Fortuny, que estic molt content per una cosa, però ara estic content per una altra, i ho vull compartir amb els membres del jurat, ho vull compartir amb Negati Pasqual, ho vull compartir amb Mari Llorenç i amb Felissa i amb tots vostès, perquè ja ens han deixat la primera bandeja, una bandeja molt eleganta, no sé, elles que diran, sí, sí, no,
2: los decorado, amb
0: els primers bunyols, que, bueno, de qualque manera, això vol dir que estem a dia 11 d'octubre, no anem mal encaminats, no? Ja, no. Qualcú no s'ha escoltat.
1: Ja mos han escoltat, clar que sí.
0: Què trobau? A veure, encara és pres per dir coses, però, a veure, aquesta presentació, no sé, bueno, què podeu dir de del que teniu davant?
1: Fan gana. Amb mel, ja m'agrada molt amb mel, vull dir que fan gana, sí.
0: Què trobes? Sí. Què trobeu? Sí.
3: Molt bé.
0: Sí? Pues mira, per avont, el que van dir l'altre dia no s'han escoltat, perquè te'n recordes que vaig dir, Cati, vaig dir diumenge passat quan vas comentar que podien emprar mel de Menorca?
1: Sí, també, és que sí, també en tenim per aquí de mel molt bona.
0: Bueno.
1: Mal és que no plou.
0: Mari, què trobes? Mel de Menorca?
2: Mel de Menorca. Tot ha de ser de Menorca.
1: Ja m'ha
2: de
1: ser l'oret ara, eh? Que... ara ja m'ha de ser.
0: Pues no sé, Mari, què te sembla? Una sorpresa que m'han enviat, que m'ha trobat molt mona, és que aquestes persones que han fet aquests bunyols, pues avui de matí, me sembla que era la foto era d'avui de matí, perquè m'han enviat avui de matí, pues es veia una mà d'una dona a la cuina i una mà, una maneta petita,
1: petita,
0: de fieta o de fieta. Això vol dir que sa mare i es fia o sa fia ho han fet. Que trobau?
2: Beníssim, està
1: beníssim. Sí, sí.
0: O sigui, que també s'ha produït el que van demanar la setmana passada, que hi hagués fiets, sí, que participessin
1: i que s'assegués qui... Sí.
0: O sigui, que trobau... Jo me sembla que la màgia de la ràdio ha fet la seva feina, no?
2: Claro que sí.
1: Sí.
0: Que trobau?
1: Que sí que ho ha fet, jo ben crec.
0: I això saps què vol dir? Que si no estic equivocat, i supos que vosaltres no sé si estareu d'acord amb jo, que han passat els anys... però que el que ens van ensenyar les nostres sàvies està produint.
1: També s'està ensenyant.
0: Que trobau?
1: Sí.
0: Jo estic content, perquè veig que hi ha X persones que ho mantenen,
2: sí,
0: no?
2: Sí, clar. Que meva... no sé si és perquè m'agrada la cuina, jo i la Vanessa, la veritat, no sap, ja te dic, tenim pa dur, un pudin, sopes de partera, o sigui que...
1: Ah, sí, ja que potser
2: no està de tradició, però sí, fent les coses, bueno, així, diguem.
3: No, també m'agrada fer-ho.
0: Jo, sí, jo estic molt content perquè, mira, el que xeràvem l'altre dia, no?
2: Pastisset, que meva...
1: Sí.
0: Estic content perquè veig que és un entreteniment el que xerrava en aquell dia, que te pots arrinconar un diumenge, un dia, sí, de festa, dins la cuina, amb els fiets, amb els nets, amb els fills, amb els nebots, exacte, i avui farem pastissets i agafeu els morros aquests, o feu galetes o feu bunyols o el que vam fer pastells de Pasqua, que vam fer les canyetes de sobrassada, que sí?
1: Sí,
0: i està bé, no?
1: Clar que sí.
0: I ara, quan vingui,
1: jo penso que no es perdrà això, sempre hi haurà qualque família, sí, i ara pues, aquest fiat petit o fieta, si no sabem, doncs pues, quan sigui gran, ho mostraran els seus, exacte, el dia que tingui fills, exacte, farà igual, perquè ho ha vist de molt petitó o petitona.
2: Jo m'apès que aquella persona que li agrada la cuina, sí, no té vessa mai, ja, i segueix les tradicions i les coses, sí, modernes també, perquè avui en dia,
1: sí,
2: també hi ha
1: altres coses.
0: Claro que sí. Això també vol dir que, bueno, ho he dit, falten unes setmanetes encara per arribar a dia 1 de novembre, que és en diumenge, encara hi queden unes setmanes, però això vol dir que no tothom està amb el Halloween, aquest dijous.
1: No, jo penso que el que deien la setmana passada, ja s'ha fusionat tot,
2: sí,
1: i pues, els fiets se disfressen de mort, sí, o de cadaveres o el que
2: no,
1: fan.
2: No, Santi, en aquest sentit he de dir que molts anys ho han fet aquí davant la plaça.
0: Les bruixes.
2: És Hollywood, aquest, jo li dic és Hollywood.
0: Tu, era com un Hollywood.
2: Ho han fet un ranxo d'any, han fet una feinada, sempre el mateix, ho has fet que...
3: Hi ha cabida per tot.
0: Jo, de totes maneres, te tenc que dir, com perdón, que jo quan venia aquí los tenia per corbata, perquè no sabia el que me trobava, quin estat de gra. Hi havia dies que ho preparaven un dia antes, perquè això era dia 31, dia 30 venien.
2: I havien de cercar coses, i mans, i sangs, i peus, i jo, que sempre...
0: Començaven a posar per aquí...
3: Jo, me fa por.
0: En espai...
2: El túnel del terror,
3: que diu.
0: Te recordes, Mari? Unes teules negres per estar aquí.
2: Allò, fent de vaig a plaça.
0: I no saps el que s'amuntava aquí.
2: Un desastre.
0: Havia una, bona, hi havia una aquelarre aquí que feia por. Un dia
2: me vaig trobar.
0: Un dia me vaig
2: trobar. Que mostro així, diguem jo, una bava, amb una bata tota apoyada de sang, ben trobada així.
0: Un dia me van fotre un susto perquè se me n'ha adjunt d'espati i me trob. No saps el que hi havia aquí.
3: Ja, ja.
0: Hi havia una caixa per dins un...
2: Sí, un per dins, sí. I això, que vol dir, però, feina, cercar...
3: Sí,
2: i...
0: Després me vaig trobar un altre any que era com una taula amb mantells de sang, sí, que hi ha distats...
2: I badossos, com de ser carnisseria, ple de sang... Oh. Desastres, mira, mira. Ai. Perquè, mira, ho feia.
1: Jo penso que tot té cabuda. Sí. O sigui, tot té cabuda. Si tot se fa per passar una estona bona, sí, sí, i amb amics, amb família,
2: exacte,
1: amb els fills...
2: Pues,
1: tot té cabuda.
0: De tota
1: que
0: manera,
1: no hem de perdre el nostre.
0: De tota manera, Mari, perquè nosaltres som joves i estem bé de salut, perquè
2: bueno, tu ets jove.
0: Tu imagina't que ve un senyor gran aquí. Un senyor gran aquí, li agafa un infart.
3: No,
0: sí. Ves, sí, ves no, passat igual que l'anècdota que va passar fa molt d'anys a Mó pel Carnaval, que resulta que es darrer dimarts a Mó, com es castell, com Sant Lluís se fa Sant Erro d'en Camastortes, i a Mó un any va anar molt groc Sant Erro d'en Camastortes quan va acabar el testament, sabeu que van anar a voltar pels bars i no veigis tu on va acabar la caixa, ah, i en sol de març, dimecres de cendre, un senyor gran se passejava pel port, això que s'aixeca molt prest, i quan tessa s'acosta de ses voltes, s'acosta de ses voltes, que hi ha jardins,
2: troba la caixa de mort,
0: aquell torre girat, puja costa per amunt, pescateria cap a l'Ajuntament de Sassos, que he trobat una caixa,
2: pobre home,
0: ja saps la caixa d'en Camastor. Pots comptar com devia anar, que devia anar ben torrats, i la caixa va acabant i...
2: quin susto, tu.
0: Sí. Per això t'he dit que el que va passar aquí també era per l'estiu, vull dir, una caixa...
2: Ho vam fer en quants anys, sí.
0: No. Però, Mari, tu t'agraden aquestes coses? Vull dir, tu sé que t'apuntes a tot, i més si era des de sempre Salom, però tu el tema de Sol t'agrada o no?
2: Bueno, no m'agradava gaire, però mira, per ajudar i col·laborar, doncs pues mira, ja va arribar que ho vam fer en quants anys i ja com que m'agradés un poquet, no molt, però...
0: S'ha de fer por, s'ha de fer por. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I tu, Cati, el tema aquest no...
1: Jo no hi he anat cap vegada a cap túnel d'aquest, no m'hi he ficat mai, no ha estat una festa que hagi sortit. Normalment, si no som de fora per alguna cosa, no me dius res.
0: I per a les pel·lícules de Pau me vas dir que sí.
1: Les pel·lícules de Pau sí que m'agrada.
0: I tu?
2: No, jo també.
1: Antes feien aquelles de zombis que feien endarrere, que ara no fan...
2: Hi havia una que obrien una porta...
1: Nina Hitchcock,
2: històries per a no dormir.
1: M'agradava.
0: Jo me'n recordo que quan anava, bueno, a l'època dels nostres labis, que anava a Xina, que se llencen dues cacauets, us en recordeu els cacauets?
2: Compte.
0: Caramel·lus, sí. I feia qualque pel·lícula d'en Dràcula.
3: Sos.
2: Que tiempos.
0: Anava gros, pel·lícules d'en Dràcula.
1: Dràcula, sí.
2: No m'agradava gaire en Dràcula, en Frankenstein. No,
0: això m'apuntaven anècdotes perquè me'n record que sortia en Dràcula, que era aquell senyor que era idèntic a ell, no sé com li deien, un senyor que tenia les dents iguales, amb els cabells blancs, que era cosa de Lee, i aquest senyor agafava i sortia la senyora amb el camisón, com sempre, dins el seu dormitori, i veig aquelles mans blanques que rascaven pels vidres, gelaven se llevaven sa, com si usar sa pasta de vidre, per poder entrar i veure aquelles manotes, i quan sortia i en sa cap aquella amb ses dents aquella fotia corres, i hi havia qualque crit a pinc del cinema.
2: Ja no n'hi ha de
1: bueno, degueren anar bé també ses pel·lícules de pop per fer ratxer ses parelles, no?
2: també.
0: Però, Mari, tu hi anaves a pel·lícules d'aquestes?
2: No, jo no som gaire del cinema, no, ni som menys
0: Dràcula.
1: No, jo al cine tampoc no està gaire, no. Però bueno, si feien qualque pel·lícula... Em feien antes més per la tele de pel·lícula.
3: Pues veien la tele en casa, jo.
1: Sí,
3: no,
1: per la tele.
3: Gustava, sí.
0: per la tele, claro. I més cosetes. Mari, a vegades t'has ficat discoca Iglesia a les fosques? Però en llums, o sigui, Pepa, m'explicaré. Vas a una iglesia que encara no se fa missa, vull dir, els llums a l'altar no hi estan encesos, però estan a mitja les fosques, i passes per una capella i fan llum. Tu saps que poden ser lamparilles,
2: sí, sí,
0: aquella...
2: Sí, sí, que he passat a vegades...
0: Però no te fa respecte entrar a una iglesia avui,
2: no,
0: fosca?
2: No.
0: No te fa.
2: No sé que m'ho surti, no. Que monja, coca, capellà, que no m'ho deixa... Si no, no,
1: sí. Però no, crec que no.
0: Això m'ho va passar, això m'ho va passar. Això m'ho va passar una molt bona. Resulta que vaig anar, bé, no ho diré perquè no puc dir si iglesia, perquè si no m'apretaran. Però bueno, una iglesia d'amor, i era un dematí, pastells de sacorema, hi havia el capellà que voltava per allà, perquè sabeu que estava feia meditació perquè feien el desvia crucis, jo me'n vaig, això, bé, era de vora la pescateria, sí. Iglesia aquella, i m'atraquen el Sant Crist que hi ha, i de repent, no sé com va ser, que vaig voler posar unes monedes, i en el moment que tira la moneda, m'ha fotut un sotimaixet que diuen, que no va, no? Es cap allà vestit de blanc i feia de vora.
2: Quin bosc, tu?
0: Un senyor baixet de vora allò. I jo, jo pensava, però vostè que no roda per allò?
2: D'on surt aquest?
1: Sí, quan esperes.
0: Quan va sentir que aquests són monedes i jo...
2: Que bo.
0: Sí, però, el que m'ha fet més respecte va ser que era una cosa blanca de vora, jo crec que dua...
1: Ja. Una iglesia, ara pensava el moment que fan el davallament, el moment que està tot fosc, una iglesia a les fosques fa, bueno, no sé,
2: bueno, fa cosa, eh? Fosta,
1: ja
2: no
1: tan gros, veus, penses, sí, quina diferència, clar, no és perquè faci por,
2: no,
1: eh?
2: No,
1: però que te fa aquell si respecte, fa, sense, ja vaig pensar, allò, són les fosques.
2: Sense res.
0: Jo a vegades, he fet sa broma, a Cocu o Cine per fer sa broma, que dic, tu imagines fer un vespre a Santa Maria i que te sonin Tocata i Fuga de Juan Sebastián Bach des de l'orgue i te surt un tio amb una capa ja. Yeah. Un regidor, no?
2: Sí, jo, un toc d'orgue allà i pots un bot.
1: El bot el dones, almenys.
0: Bueno, però dic que tot és el mateix, no? Vull dir, en el cementeri perquè anava i a l'iglesia perquè ets iglesia. Vull dir que són manies, no? Que no us fiquen, yeah, o no? Sí. Que trobau. Us ha passat alguna cosa d'aquestes coses? Curiositat, a part del que dinamàrica que
2: no,
0: té aquestes...
2: No. Sí, no.
1: Jo no me'n recordo.
2: No.
0: Això una cosa que també m'hi llamava l'atenció quan jo era petit era, que no sé si us en recordeu, de les gimetes. Les mariposes.
2: Posaven llum en els mots.
0: Mariposes.
2: Sí.
0: Agafaven un gotet amb oli i posaven unes lamparilles que era com un tros de... que era com de cartó amb un... com una vela.
2: Llum en les...
0: I allò anava mentre no s'havia oli, no. Allò no s'encenia. Sí, i això el que m'ha fet por era quan s'apagava. Fotia un...
2: Pumpet.
1: No
0: ho sentia mai?
2: Ara ja són més modernes, les llumetes altres. No n'hi havia.
0: Ho he trobat en castellà. Són mariposes,
2: mariposes
0: o lamparilles, si se'l posaven amb oli i ficaven la foto del difunt a la casa i feien el llum.
2: Ara ja van en piles trop.
1: Sí, ja ho sé tot.
0: I després també van teure els de so vermell, els que escriu el
2: ciri vermell,
0: que venen a les zones, que jo ja més... Però és curiós, no? Perquè en aquella època anava gros, no?
2: Sí, això també, no sé...
0: Perquè molta gent fa llum.
2: Però no.
0: Allà molta gent fan a llum a l'iglesia o fan a caseva, qualcú, no? Que ara es fa beníssim. Beníssim. I el del tema dels bunyols, Cati, el que vaig dir, un parell de Setmana Santa de Tots Sants, començava ja a preparar, o un parell de dies santes, de dia 1 de novembre?
1: Bueno, quan és el que jo dic, és que era un menjar que feies moltes vegades en l'any, però me'n record jo de casada, de 8 anyets, vull dir, quan ja vaig aquí amb la sogra i tot, ho feien per el dia de Tots Sants.
2: Sí.
1: Feien el bunyol per dinar, per la bereneta dinar i el dia de Tots Sants.
2: Sí, jo crec que els bunyols, diguem, en fas que teva, però ho fan més aquest dia.
1: Així, però com, aquest dia,
2: així
1: sí.
2: Com caspells, pastissets, tot això, en trobes sí. Tots anys. De bunyols, sí. Més aquest,
1: aquest dia. Aquest dia el feies sempre, després en feies altres vegades.
2: Sí.
0: Beníssim. Sí. I a que teva...
3: Jo amb els meus pares se'ls a feia. Tant el dia com Tots Sants i dies així, has de fer amb la veritat. I amb ma mare també. I els hi agradava molt faró, perquè els hi agradava molt la reposteria, sota la veritat.
1: Sí, sí.
3: però jo tota sola, la veritat, no, no m'atrevesc a fer-los. No.
2: Buenas.
0: Buenas.
2: Buenas.
0: Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Una segunda visita. Això va bastant bé, eh?
2: A veure. Por això. Cristian. Cristian. Era aquí. Sí, però m'ha passat.

0: Bueno, estem contents perquè són les 7:15 i ja han fet la segona visita. Han tingut una segona visita, no era visita de metge, no, eh? Cati Pasqual, Mari Llorenç, Felisa, segona visita...
1: De Bunyolada.
0: De Bunyolada.
1: Això bueno, s'anima, això s'anima.
0: Què trobau? Una altra versió de Bunyols diferent.
1: Diferent, sí.
0: A veure, què trobau? Presentació...
2: Tot dos fan gana.
1: Pues ho hem de veure, hi haurà estirades, a veure.
0: Sí. El que passa que tornant coincidir lo d'antes, que tornant repetir el milagre que van comentar en Cati l'altre dia, una altra vegada, participació familiar.
1: Clar,
0: no?
1: Clar que sí.
0: Que guapo, no?
1: Sí,
0: que trobau? Sí. Pues jo me sembla que, no sé com dir-ho, però me sembla que podem donar per aprovada la participació
1: sí.
0: Moment, perquè haveu vist hi ha famílies
1: que ho fan i que
0: i tinguin en compte que encara hi queden setmanetes per tots sants, vull dir que demostra que la gent està molt bé per aquesta gent que s'interessa per lo nostre. No sé, Cati, què trobes?
1: Bueno, ja comença a tenir gana, eh?
0: Mari, què trobes?
2: Que...
1: Beníssim.
0: Estàs contenta per el moment per la resposta?
2: Sí,
0: dos
2: sí.
0: Tipus de presentar Bunyols diferents.
2: Sí.
0: I
2: un més morenet, els altres més blanquets. Bueno, mira, no ho sé.
0: I tu, Felicia, què trobes?
3: Molt contenta, saber.
0: Perquè tenim de mel, mel de Menorca,
3: està
0: i s'altre en sucre, si
3: en
0: no m'equivoco.
2: Fuleti.
0: Que també és una manera de presentar-los.
1: Clar, és que se mengen, sí.
0: Perquè jo havia comentat que es poden fer en sucre, es poden fer amb mel, es poden fer...
2: Bunyols de vent també fan,
1: sí,
2: es ven.
1: Amb arrop, també. Amb arrop, tu també has dit. Barrop, que també...
0: Bueno, què trobau? Allà a filat 7:30 per rebre les visites, però, no sé, podeu començar a provar qualque cosa?
1: A provar.
0: Perquè, no sé, jo no sé si na Cati o na Mari o na Frisa en aquestes hores fan sa baraneta, però...
1: Bueno...
0: No sé, què trobau?
2: Fins quina hora ja que duguin més bunyols?
0: 7:30.
2: Què trobau?
0: Són les 7:15, si voleu començar...
1: Encara ens queda una estona.
0: Però, bueno, sí, com vulgueu, Mari, si te fa ganes. Si te fa ganes.
2: Ai, però vols, però, no sé, ell es dirà.
0: Avui no hi ha avui no hi ha dijuni, avui no hi ha dijuni de quilos.
1: Avui no s'ho miraran. No mos ho mirarem avui. No.
0: Si diuen alguna cosa, hi havia un compromís a Ràdio Castell amb el poble.
2: Tres uns meses, igual.
0: Vinga. Bueno, pues, no sé, jo sé que també quan se tracta la festa de Tots Sants, a part de que les escoles, els casals de gent jove, ajuntaments, associacions, fan això que deia molt bé na Mari i na Cati del túnel del terror, la casa del terror.
2: Perdó, jo ja torno amb els bunyols.
0: Sí.
2: Que
0: sí.
2: M'ha vingut a la memòria. A l'escola... Les escoles n'hi ensenyen.
0: Passant
2: de Vanessa, antes de començar a fer feina, bueno, cada mare, hi va ser les mares que podien anar, fan la pasta ells allà i fan els bunyols allà.
1: Sí. Ja fa molt d'anys, eh?
2: Sí,
1: jo
2: sí,
1: ja,
2: sí.
1: Amb els fills, ja, i amb el net, anaves en el pati.
2: Sí.
1: I ja primer me'n record que deien, teniu que dur una bosseta en dos o tres bunyols cada fiat. Ho feien així, quan ho juntaven tot. Això fa molts anys. I després... Després van armar que feien sa pasta a l'escola.
2: Sí, fan sa pasta.
1: I feien, unes quantes mares feien.
2: Sí, bueno, sí.
1: I els adults
2: ajuden.
1: I després fregia amb unes...
2: Bueno, un bon fogo.
1: I això és un bon al·licient perquè ja es acostumen a les tradicions.
0: Nosaltres cada any, no sé enguany si serà o no serà possible, però sí que enguany des del castell, cada any des del castell, des del club de judo fan això. Que venen bunyols, castanyes, club de judo, i això que deia, Cati, jo ho he vist a l'escola, quan jo anava a escola EGB, que els alumnes d'octau venien bunyols perquè després replegaven doblers tot l'any per anar-se'n de viatge final de curs.
1: Sí.
0: Jo me'n recordo de l'ica meva a mon mare i a mon pare, me'n teniu que donar 100 pessetes, perquè en aquella època érem 100 pessetes, i compraves una bosseta que hi havia 4 o 5 bunyols en sucre.
1: Fetes de coques per viatges.
3: Fetes de canostra.
0: Festes de final de curs, jo me'n recordo tots l'any, i després anaven de viatge a Madrid o anaven a fer un viatge de final de curs amb els professors.
1: Però veus, jo m'han recordat això, que primer els deien, demà matí teniu que dur per fer cosa baraneta tots junts, una bosseta que els feia sa mare o els ho compraven o no sé què feien, perquè jo no em feies per casa i estàvem fes des d'antes, però duet sa bosseta i després van armar anant al pati de l'escola.
2: Sí.
1: Supos que deuen seguir feguent, perquè ara fan més cosetes.
2: Sí, jo t'he dit que no venés a... l'horari que té de feina i pot anar, eh?
3: Sí, no, ara,
2: i va i ajuda i mare, sí, sí, sí, sí. Ja està pares havia que ajudava.
1: Sí.
0: Pues el que volia dir antes de que na mare hi fegués aquest comentari era que, a part de lo que han comentat de les cases del terror i tot això, que també hi ha escoles que fomenten la tradició ben nostra, que és el dels bunyols, no? Que hi ha puestos que les professores t'ensenyen a fer els bunyolets i els venen o els aduen i està molt bé, no? Això vol dir que, bueno, hi ha gent que està a favor de Halloween i hi ha gent que està a favor del nostre.
2: Sí, mira, i això cada un...
0: Sí. De totes maneres, si m'ho permeteu, faré la broma de l'altre dia en Nacati, que deia que de fantasmes en tenim tots anys.
2: Jesús, sí, Maria, no em portes, no em portes a Hollywood, com dic jo.
0: Fantasmes en llençol i sense.
2: Sense, sí.
0: I en cadenes sí, i sense.
2: Un cop que em faries un nus que rebentaria.
0: Sí, perquè ha passat això qualque vegada també, és l'expressió, oh, és un fantasma, també ho han sentit a vegades, no?
1: Sí, un fantasma, sí, una cosa que no.
2: Sí.
0: I una expressió molt antiga, que també això no pot lletjar, sobretot quan hi ha discussions en famílies, que deia, bueno, hi ha la cançó aquella que diu que Dolores tenia un nòvio, sí, que li va comprar un pollastre, la sogra s'enfada i diu, bruixa. Bruixa! Que també té que veure amb el Hollywood, que dius tu,
2: sí.
0: Que hi ha bruixes.
2: Sí.
0: És una expressió també molt nostra, no? Sí. Bruixa!
2: És una mala bruixa. Sí.
0: Entre, a vegades vas entre vecines, mira, és bruixa porca aquesta.
2: N'hi ha que sí que tenen sentit, però n'hi ha que jo...
0: Però no era bruixa de carnera, no?
2: No era bruixa de mala bruixa de...
0: Però ho han sentit també, aquesta expressió, la bruixa aquesta, d'aquí davant.
2: Sí, que
0: són expressions un poc així, no? I després també me'n record que també tenien que si no te portaves bé venia l'ombre del coco, l'ombre del saco.
2: Sí, l'ombre del saco.
0: Però
2: jo el que te deia, jo poca meua, o sigui, no me'n pot fer mai de so, no. Si no menges, t'endurà, no te... No, ni en salot, tampoc, no mai. No ho he fet, jo en els meus tampoc.
0: Jo quan m'ho vaig entrar que duu un sac, dic que deu ser de Sant Lluís.
2: Que Sant Lluís duen sac?
1: Sempre, sí, diuen els de Sant Lluís, el sac i tot ho repleguen.
2: Ah, no veus una altra cosa que no sabia.
0: Pues per això, vull dir que tothom que duu un sac són de Sant Lluís, o no? Ara me sembla que estic investigant, que me sembla que el Papa Noel també té influències de Sant Lluís.
2: Sí, mira, amb el sac deu venir de per allà, la major.
0: Pues Mari, què trobes, l'estema aquest, l'estema, l'expressió aquesta, se n'hem pres moltes de pressió.
2: Moltes, jo no m'havia cap més en el cap, però se n'hem pres moltes.
0: Ja,
2: està com un llum, i està com un llum.
1: Sí.
2: Estàs com un llum.
0: I a vegades, Mari, Cati, a vegades no veus sentit per això que diu, calla, bèstia, calla, bèstia, ho és, bèstia.
2: Sí, però bueno, ara no se sent, no tant, si no.
0: Però a vegades xerrada...
2: Aquesta que dint de Mari, estàs com un llum, sí, un llum del que està...
3: Sí, exacto, exacto.
0: I després també...
2: Però bueno, hi ha llums que estan molt bé.
3: Sí,
0: I després també sentien a Menorca, hi havia una expressió que deien... Una poma aquesta.
2: Sí. O figaflor, també ets una figaflor.
1: Sí,
0: són expressions.
1: Estàs com una regadera.
2: Sí, també
1: estàs com el que té, no sé, per tot. Sí, són dites fetes.
2: Sí.
0: Que sí, bueno, i a fora també hi ha algunes de rares.
3: Sí, una caula.
0: Hi havia una que deia, com era aquella, Felisa, que decían en tu pueblo de tu padre, que decían... No, sí, que decían esa de... Ni un niño muerto o algo así. Com era allò? No sé què, d'un niño muerto. Te'n recordes que deien una expressió castellana? No sé què, quan s'enfadaven de...
3: Ni niño muerto.
0: O algo
3: així.
0: És una cosa curiosa, no ho sé, ho vaig sentir.
3: Sí.
0: És curiós, no? Una cosa curiosa, mira. O sigui, una expressió, no? Però hi va haver més, hi va haver més.
3: Són expressions de Lleser.
0: Són expressions d'aquí. Molt bé. Més cosetes. A veure, Mari, Cati, Felisa, vosaltres de les pel·lícules de por, si tinguéssiu que conèixer un personatge d'aquests de por, digue-li un Frankenstein, digue-li el conde Dràcula, digue-li la mòmia d'Egipto, digue-li Mr. Hyde, que se fotia la pòssima aquella i tornava a pensar en un monstru, Quin personatge us agradaria tenir de bones per una estoneta?
2: Un buit cap.
1: Sí,
2: cap.
0: No sé, sí, no. Qualque personatge que tenia més atenció a les pel·lícules?
2: No. Ai, tu fer-li aixecat i no hi ha un buit cap d'aquests.
1: Jo sé.
0: Bé, Conde Dràcula no, que xupa.
3: Ara no ho sé.
2: Quin personatge és més bons?
1: Sí, Conde Dràcula, per triar el Conde Dràcula ja... No.
2: Xucla la sang allà i està sí. Un xupon d'aquests i em matarà. No, no, no, no. No
1: i en Frank,
2: no.
1: Que estigui amb els tornillos tan grossos.
2: No, allò.
0: De totes maneres, fa uns parell d'anys que vam fer una enquesta de quin era el disfraç que feia més por i va sortir el dispató d'Hacienda.
1: Ah, doncs pues mira.
0: Que fa més por.
2: Sí, que es fan por. Que...
3: No sé, sí,
1: sí, l'ombra del frac també.
0: Sí, perquè aquella que eren un poc antiquats, o no, sí. Mesquins.
1: Ja, ja, ja, ja, ja no aquells han passat de moda. Sí, no.
0: Però vull dir que...
2: Ara ja no importa que hi hagi aquest, ja... Ja,
1: ja n'hi ha prou de vampiros
2: sí.
1: Per tot.
2: Sí, ja te vigilen de per tot.
0: Sí. I Mari, tu creus en ses bruixes?
2: No.
0: No?
2: No.
0: Vull dir, sé que hi ha bruixes o sí. Senyores que s'adiquen a fer coses d'aquestes,
1: bruixeria,
0: però creixen sí. Ses bruixes? O trobeu que són unes persones que van existir que ja no existeixen?
1: No sé, jo crec...
2: A veure... De bruixes en coneixem molt, sí, però no sí. Són bruixes d'aquestes.
1: Ja penses que bruixes no, eh? Sí. El que passa que hi ha gent que sí. Sap fer mal en coses rares, sí. Potser sí que sí. Existeix. Però
3: sí,
1: jo aquestes coses no...
3: Sí, cosetes, però jo sí. No...
1: No, no tampoc, no, eh?
3: No m'agraden.
2: Ni mal dir ojo, ni bruixes, no em fan.
1: Sí, això tampoc no...
2: No m'agraden mai.
1: No m'agraden mai.
3: No mai aquestes coses.
2: És que ni vull saber.
3: I crec, però no m'agraden mai.
0: Però trobeu que sí que aneu bé, no?
1: Pens que n'hi ha qui saben fer coses rares i... O perquè tu ho poses tu dintre i ho penses que t'ho han fet, no ho sé. Jo és un tema que no...
0: Jo sé que aquí no, però jo sé que per la banda d'Àfrica això sí que hi ha santeria i coses rares. Però aquí no, em sembla que no, eh?
1: No, jo crec que no.
0: Devien existir temps enrere, però bueno, tu saps el que va passar, no? Que la península, per exemple, quan va haver-ho de les bruixes, va haver-ho de la Santa Inquisició, ens hem encarregat tota,
2: sí,
0: no?
2: Sí, ja no n'hi ha cap.
1: A Galícia deia que n'hi havia de meigues d'aquestes.
2: Sí. Bueno, això de mal d'ojo, a lo millor sí que n'hi ha qualcun de mal.
1: Sí, això dic que hi ha gent que fa mal, que sap fer mal.
3: Sí, t'has d'estar jo, ja te dic.
2: No, jo també.
1: Però que no, a mi...
3: Perdó, hace años.
2: Encara m'estim més tenint Frank Castell de vora.
1: Sí. I en Dràcula.
0: Que te'n recordes, Mari, de sent que te vaig fotre el susto aquell que vas venir a la ràdio i tenia aquell de color verd penyat a la paret?
2: Vaig fotre un bot.
0: Fa molts anys.
2: M'ha de matar.
0: Per Halloween posaven una decoració i vaig posar un any en Frank Castell que era com una làmina transparenta que feia en Frank Castell que feia veure que era una paret rompuda i semblava i va fotre un bot quan m'entrava. Que tu en aquella època encara feia ràdio, va dir, va fotre un susto.
2: Sí, clar, ja vinc a la ràdio i m'atrapa.
1: Quan no t'ho esperes, dones un bot. Jo crec que tothom...
0: S'animal aquell verd, la cara verda ja, mesquina. Havia vingut mig dormida ella, perquè feia programa a les...
2: Que eres bon de matí.
0: A les 8 o les 9 del matí.
2: Que tiempo xalava.
0: Eh que sí? Que coses, tu, que coses. Bé, jo a en Diego també li fa por, eh?
2: Sí,
0: eh? A en Diego Pasqual, esteu ja, li fa por. Una vegada li vas dir, i feia ràdio, els vespres...
2: Ell és molt peruc, aquell...
3: I...
2: Troba una rata aquí i se'n ve la cor i no torna mai més.
0: Hi havia en Diego i en Juan Carlos, que pau descansi. I li diuen en Juan Carlos i en Diego, el tanto és que acabau tard es vespre. Dic, perquè l'altre dia vaig sortir pel pati i vaig veure que s'alçava la tapadora d'espou. Aquell gris. Sortien en la pila de mòbil.
2: És que estava ben fosc quan feien ràdio, no hi havia vegades que no sé què era, tenia ni llum
0: i hi havia la carpa tapada i caigava més fosc a les fosques
2: que sí.
0: I un

0: Esgotado,
1: no, crec. No, a veure, però el del Nacho va ser molt bo, perquè me veig una careta de goma i jo pensé que se n'enriuen, dic, espunyatero. Sí. Però, sustos, eh?
2: Ja, una cosa així feta de sota, sí, si dones un bot. Sí. Supos que tothom ens donaria
1: sí. I després un any també me'n record que van riure molt també, que la mare, no sé si se'n deuen recordar, que va ser un any que eres darrer dimarts en Camastortes del Castell, i eren aquí, nosaltres eren aquí, aquí en els balcons aquests que hi ha dalt l'Ajuntament, saps? No sé si te'n recordes. I en l'escenari hi havia la caixa, però la caixa estava girada al revés, o sigui, el cul per amunt, semblava que estava tancada. Vale, i estava a mitja a les fosques, amb un foco, hi havia l'escenari, perquè antes ho feien dins el
0: pati. Sí, ho feien dins la plaça.
1: I hi havia en Rodolfo, que en Pau Descansi, i nosaltres eren aquí dalt, i no ens veien, nosaltres estàvem aquí a Montellàs Mirador, a Montellàs les Baranes, tu, i així en el que veig, la barrera més tancada, la barrera quan l'obrien, sense ni un foco, te'n recordes?
0: Sí, sí.
1: I aquella dona s'atraca, cap a la caixa. I no sé qui va ser, que li va fer...
2: Queda
1: no sé
2: segur.
1: Si era en Rodolfo, no sé qui li van fer sa broma, tu. I aquella... I per favor, i matarem a qualcú i anem tots morts.
0: Va, això va molt callant, també, eh? Sí.
1: Però, van, però dic que són coses que pensa... Sa gent se pot agafar tu, saps?
0: Sí, sí.
1: Se pot agafar tu, però bueno, dir que però van riure molt, saps? Perquè en Rodolfo, que passa, que ensinava de frara.
0: Sí,
1: les...
0: sí, sí, sí.
1: Quines anècdotes?
2: Jo penso, bueno, per això de Halloween no ha estat una festa que hi, però la festa de Carnaval és sí. Una festa que jo penso que és molt guapa, que la sí. Gent s'ho sí. Pot passar molt bé, sí. Disfressats, en grupet, en família, amb amics. Sí. I si Halloween aquest també, però com
0: és
2: que
0: és molt diferent.
2: És molt diferent. És molt diferent. Però que tot és, mentre sigui, per anar bé i no fer mal, jo sí. Penso que tot
1: és... Mari, tu quin trobes que pot ser l'origen del Halloween a Menorca? Jo ho estic cercant.
2: Bueno, això no ho sé.
1: Me va sortir festa... Me va sortir finals...
0: Que això, anys enrere, ni pensaria no, que això, no. Que va...
2: No, però això és no gent que ha vingut d'aquest país que ho fan i comencen...
3: Sí, ingressos, d'origen ingressos. Sí, sí,
2: un poquet més gros i, sí. I comencen...
0: Es que, això és ben igual que el Papa Noel, el Papa Noel sí. No hi era aquí antes
1: no, tampoc. No, clar, no ho coneixia.
3: Todo viene de Inglaterra,
1: però jo me sembla que me van vendre... En el cas de Mova van vendre que eren uns estrangers que hi havia per Malbuja.
0: Sí, jo no sé
3: qui va ser.
1: Que sabeu que començaven amb això d'anar a tocar porta, sí. I truco i trato, sí. I donar-me quatre
0: caramels. Sí, sí, sí.
2: D'una manera va començar. Sí.
1: Però jo et dic, jo quan anava a escola feien els bunyols. I que a mi va ser pavís
0: exacte
1: sí, sí, sí, sí. A dur les flors en el cementeri sí, sí,
0: sí. El típic de
1: però i els bunyols i els panellets per dir que això d'anar
3: sí, a
1: veure canaveres i so i morts i
0: no
1: fantasmes i buixos
0: i els panellets
1: no...
0: també
1: mira,
2: els panellets són sí. Més de per Catalunya sí, de ara fan per també. Tot però
1: a tu t'agrada?
0: M'encanten
1: sí? Mm. Quins però? De cafè?
0: Tots
1: de plàtano?
0: Tots de pinyons tots
2: els panellets ja és no, el meu no.
1: No?
2: Tanta mel, oh, no tanta mel no.
0: Que bo.
2: M'agrada més veure sí? Punyols.
1: Sí. Que guapo, no?
0: Jo ja, al revés, m'agrada més els panellets.
1: T'agrada més els panellets. Mm. O sigui que el dia de Tots Sants, a que teva, bunyols i panellets, no?
0: Bueno, si no som el cas, perquè cada panellet acaba els 7 o 8 euros avui en dia. Sí, no, són desastres. Panellets aquests, mira, no
1: sé. Perquè això és massa pa, no?
2: Sí, com sé.
1: S'escar.
0: Són caríssims. Massa pa, n'ha pujat.
1: I després també, el que li havia comentat a la Mari antes que vingués a Cati en els estudis, que era que nosaltres avui hem trobat Huesos de Santo.
0: Ah, sí, jo fa molt d'anys que no n'he vist.
1: Un massapà en
2: forma... Jo ara no l'he comprat fa estona, però sí que em havia comprat sí, també.
1: Cilíndrica. Sí, sí, sí. És com una forma cilíndrica.
0: Sí.
2: Xeiema.
1: Amb un osset, un os.
0: També m'agradava molt.
1: I
2: que som de massapan, també.
0: Exacte, sí, és el massapà m'agrada.
1: El Huesos de Santo, digueu una cosa. I és curiós, no?
2: Sí.
1: Totes aquestes
2: és que hi ha moltes tradicions amb el de puestos i tenen els seus.
1: És que jo comentava...
0: I aquí fora, jo solet veure aquí la tierra... Ho veig, la primera.
3: Sí,
0: i a cada cosa, i ara que venen aquests temps, tradicions, ja, aquí tenim coses molt bones, però aquí fora també.
2: Tot també.
1: Pues, també les castanyes, que avui també n'he vist.
0: Sí.
1: El que passa que me toca dar el que vaig dir l'altre dia, que per desgràcia aquí a Menorca i a les Illes s'ha perdut la castanyera o el castanyer.
0: No l'he vist mai, de castanyera, jo.
2: A Mó va haver una família que va comprar una màquina, semblava com un trenecillo,
1: i
2: van fer...

0: moreres.
1: Les moreres ho van tenir de vora ja quiet, bueno, ja era peatonal, i feien castanyes, però poc. A Palma sí que encara n'hi queden qualque...
0: Els castanyers.
1: Volants d'aquests que fan.
2: Jo, les castanyes m'agraden crues, però les tenen males de pelar. Aquella pell, si no la lleves amarga...
1: I enguany he vist les primeres que he vist venir, no sé quin preu de gran tenir, perquè avui he tot, sí. Però les primeres que vaig veure a la perdoleria són grandioses. Jo em pensava que no fossin petites, però no ha plogut. No?
3: Sí.
1: Però són grandioses. Jo, bueno, vaig... És que és mal és que les castanyes volen ben fetes dins una paella d'aquella o el forn
3: és fort, ben calent,
1: a vegades el micro no queden bé
2: a vegades
1: i bueno, bé, ja m'agraden crues també, són molt bones, però
2: oi, aquella paella
3: polinant-les un poquet
0: Doncs hi havia castanyes, hi venia munyacos.
3: En la paella aquesta que surt.
0: Hi havia saluda de paper de diari, aquest caraputxo paper de diari, en les castanyetes aquelles que van tendre.
2: Els munyacos és fort, també solien fer molts.
0: I a canvi aquí s'ha perdut, però bueno, per pobles d'Espanya encara en veus, de castanyetes.
2: Sí, moltes munyacos és fort.
1: Que també s'han perdut, perquè per Sevilla nosaltres van anar una vegada, no era Sevilla, era... I n'hi havia molt de... Una, era com una rambla molt grossa i a cada X metres hi havia una persona, eren com unes olles i una damunt l'altra i allà damunt se feien, s'anaven fent les castanyes. Aquella oloreta pel
2: carrer.
1: I també l'altre dia ho vaig llegir, no sé on era, diu, lo que más, era una persona de fora, lo que enyoro de Sevilla és que s'han perdut les castanyeres.
3: I
0: Mari, tu te sona? Bé, ho vaig xerrar ja en Cati Pasqual l'altre dia, que també és una tradició que ve de Mallorca, però m'acosta que a Menorca m'han dit gent que també ho feien, que eren els rosaris de Tots Sants, que
2: però això que no és més a Palma.
1: Aquí ja està que els aduen, els fan ara perquè hi ha un parell de forts de Palma. Aquí no s'ha fet, això és mallorquí.
0: Això ho has vist, Mari?
2: Sí,
0: que feia un rosari llarg de...
2: Jo a Palma sí, perquè com que hi anava molt quan era més joveneta i més fieta, sí.
1: I ara sé, a una botiga, un súper també em van dur l'any passat un dia, dic, mira, ja no eren ni Tots Sants, ja havia passat estona, i vaig veure jo de vora la caixa i això és perquè ho duen, però la gent no acaba de conèixer i ara hi ha un quants de forn, un forn que ve de Mallorca que diguem, doncs du els coca-rois, aquí no feien coca-rois nosaltres, feien rubiols, és diferent a més, és diferent el de dintre, vull dir, duen el seu i això doncs entra també
2: que també és bo.
0: Sí, perquè nosaltres l'han passat, això que diu una de Sona, una Cati, que hi ha amor. Ja es forn aquest, la rabaleta, que són mallorquins, van veure rosaris.
1: No, però
0: eren
1: pensava...
0: rosaris d'aquest tipus xutxeries.
1: Que en teoria, si ja...
0: Són caramel...
1: Si n'han de dur, si n'han de tenir, ja han de començar... Ara quan torni a passar una volta, ho demanaré a veure si n'han de tenir. Bueno, si ho han de fer.
0: Home, si li he de quedar amb la sona, Mari, passarà el rosari cada dia.
2: Cada dia.
0: Aquest sí?
2: Que sí.
0: I perquè ara comences a passar rosari amb allò, i fas hores, o no?
1: Sí.
0: I na de sona, i na Mari té paciència a l'hora de fer net una magrana?
2: No, perquè primera que no m'agrada.
0: No t'agrada.
1: Jo m'agrada molt, però n'hi ha el que dius tu, els de pots. Una passió.
2: Que diu, me van dir l'altre dia,
0: com una
2: màquina, i la fa així, crec, antes d'obrir.
1: Sí. I la pela tota pelada.
3: Jo la pela en un segon.
0: És que me van dir que s'estaques no es lleven.
2: No, molt mal.
1: Mal de llevar.
2: Jo se m'agrada, me sap molt de greu, una marada. Ja t'ho vaig dir, un dia que són molt rares.
1: Si és dolça.
0: I és caqui.
2: Menys.
0: I és molt dolç.
1: N'hi ha.
0: Jo que pensava que na Cati s'assea, jo pensava que na Mari se tancava dins la cuina amb una cuera i vinga, caqui.
2: No, aquell a mi és que no. Me sap greu.
1: Si són dolços bons, sí, ara si te fan... Ara en tenen prou de soll.
0: Bueno, així ja saps el que tinc que dir.
2: Hi ha gent que les ensalades n'hi posa de
1: magrana.
2: De magrana, de granet, de magrana.
1: És que és molt bo, és que té aliment, és bo. Tot és fruita.
2: I això que se menja en espinyol i tot.
1: És que això no, fas granet.
2: Com un granet, una cosa.
0: Mari, va deixar que envia un SOS en Tino.
2: Sí, t'escolta.
0: Tino! Que no faltin panellets en guanya, per anar a Mari. Per començar.
2: Ai, que bon.
0: Ahir digaven els bunyols, però no en ti, no?
2: Sí. Però això també ve tothom.
0: Això teniu que fer imitat, o no? I si estan contents. Un pot de bunyol i un pot de panellets per anar a Mari, perquè anar a Mari serà feliç si li dones una bandejita.
2: Que bon, són boníssims.
0: Serà la dona més feliç de les Castella.
2: Sí. No som mala de conformar, no, perquè va molt car.
0: Mira, ara t'ha cridat en Tino i dirà quina sucreria hem d'anar, però. Hola, bones tardes.
4: Hola, buenas tardes, señor.
0: Mira, el señor que le sorprendió que se movía la tapa del pozo del patio del mercado.
4: Nos hemos hecho Nacho, me fue esa broma.
0: ¿Eh que sí?
4: ¿Te recuerdas cuando
0: sí.
4: Había
0: el Halloween? Eso, mate. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Que en Amarillo has sentido, ¿cómo has dicho? El ja.
2: Halloween, jo dic Hollywood.
4: No, Paqui, no sé què dir, Paqui, el cau diu molt complicat, Paqui. Diu Halloween, no sé com ho diu.
2: Halloween.
4: No, estic escoltant, estem en un bar aquí prenent coses, i estic espinganillo, com de lucre.
0: Què t'ha semblat? Què t'ha semblat la conversació aquesta de coses tradicionales?
4: Sí, la morriña, és que el xorrat de les castanyes encara no s'ha perdut el costum, és que res en Miquel.
0: A Palma,
1: jo ho vaig dir la setmana passada, escalés Sant Miquel, pujada d'escalé dels Oms. Allà sempre hi ha una família.
4: Sí,
1: bueno, jo almenys els he vist cada any que he anat. Sí, sacs de castanyes, però els sacs que tenen...
2: Ja, mira, no m'he fixat mai amb això.
4: Tu, Cati, any darrere vas viure, Palma, vas viure.
1: Sí, jo hi he viscut de 8 anys, 14 anys vaig viure, i després hi he anat molt. O sigui, he anat i vingut, molt. I en aquest punt, en aquest punt sempre hi solia haver, si no és enguany, solia haver un home.
4: Es carregeu de los calles Colmos i luego en el carrer Sant Miquel.
1: Sí.
4: Hi havia sempre.
1: Sí.
4: Hi havia una senyora un poc gran, no sé si encara ho sabia, no sé.
2: Ja deu ser morta.
1: Ja, no sé, jo... Una parella, un matrimoni.
4: Adolescente, jo...
2: Conte tu.
1: No, però l'any passat hi eren encara, o sigui, no sé, enguany, perquè, bueno...
0: Ha plogut.
4: En els anys 90, ja ha plogut.
2: Conte tu. Encara hi és, diu.
1: Els anys 90...
2: Sí, encara hi és, diu.
0: Encara deu seure, mesquina.
2: Sí, deu trobar castanyes encara. No, no, tio. Quedo. Que matar.
0: Bé, és que no té una sol.
4: Jo tenia 100 anys.
0: Bueno, va, una cosa. Diego, a veure, Diego, un moment, posa't sèrio.
4: Sí.
0: Tu m'estàs xerant d'una castanyera o una Matusalén?
4: No, una castanyera.
2: Me l'any d'anar. Sí,
4: amb una
0: cadira
4: d'aquestes
0: com
2: d'aquestes.
0: Tu trobes... A veure, Diego, però tranquil. Si era l'any 90 i estem en el 2026, tu sabes que aquesta santa dona que ara deu remar...
4: Sí, cal de remenar...
1: Set successores.
4: Ell està per aixecar.
2: Fa 36 anys, no ho has animat.
1: Els herederos.
0: Deu tenir estrossis, mesquina.
2: Estrossis. Quan deix fa això? 36.
1: Bueno, només que en tingués.
0: Tu trobes que sàvia aquesta en 36 anys que fa encara la merda?
1: Però van 36 anys, solen ser molt grans i encara s'asseuen allà.
2: I ella posa que en tingués 20, o 25, quan remenava castanyes, podia ser viva,
0: Cati, tu trobes que aquesta dona acaba de remenar?
2: Però posa que aquesta dona... Escoltem.
1: Era
2: 36 anys. I posa que en tingués, jo què sé.
0: Espera,
1: sí, 30, 30, 60. Encara pot fer...
2: Pots a viva, encara deu remenar. Encara deu remenar.
4: Sí, no, ara
0: que
4: ho tenia, ara ja.
2: Que és viva. Que és viva, encara.
0: Que deu seure amb el taburet, encara.
2: Deu ser més vell el taburet que ella, ja.
1: Segur.
0: Ara és dia que tornis a Palma, li deu així que eres a menjar.
4: Això la vicineta,
2: la vicineta.
0: Diego, es dia que torneu a Palma. Escolta, Diego, es dia que tornis a Palma, me fas una foto i si encara estàs segura.
2: Vale.
4: Perquè això aquí l'ha faltat tot sol, a final de mes, no?
0: A què? Si tot sants és diumenge dia 1. Sí, el primer diumenge de novembre.
1: Mirarem per IB3, a veure si mostren.
0: Bueno, la mare ja estarà expectativa, si vol que sàvia que se'n fa.
4: No ho sé.
2: Però això se fa 36 anys. I ella que en tingués, jo què sé?
3: 50, com jo.
2: 50.
3: 60.
0: Hi ha dones que tenen
2: 70.
3: Que ho tenen 90 i pico.
2: Pot ser viva.
1: Ell diu que era molt gran, ell.
4: Viva no remenarà castanyes.
1: Ell diu que era molt gran, ja, diu ell.
0: Però, escolta, jo però tu pensa que hi ha dones...
5: Jo tenia 90 anys, deu tenir.
4: Jo havia tenia la sedat de la mare.
2: Bueno, gràcies per dir-me que...
1: Ai, és jove, encara! Ets animat!
0: Molta, Diego.
1: 30 són 100 i pico, ara ja és un pot difícil.
0: A veure, Diego, però a lo millor... A lo millor... A lo millor sàvia aquesta encara li dona.
4: Perquè ella... Les castanyes,
2: que sap, que ho remenen, ja deu estar rovell, és ferro aquest.
4: Claro, deu ser una rovellida fora d'ana.
2: Sí.
0: Hombre, bueno, sí, jo què sé.
5: Posa que tingués 60, serien 86.
2: Bueno, podia remenar encara castanyes fent.
5: Sí, per això te dic.
0: I és de sons, i és de sons com ets a fer amb una grapadora, fent escaraputxos i és de grapar.
4: Bé, fots una bona remenada.
0: Diego?
1: Escaraputxos, un muntó de paper, no?
0: Què fem? Paper de diari, fent escaraputxo, salut aquesta per posar-me'n les castanyes.
2: Allà, escaraputxos, te donaven per Setmana Santa, jo hi he anat molt.
1: Són unes pedamelles grosses de mela.
2: Sí.
1: Però ja no en donen gaire, no, eh? No,
2: jo treball de fa molta estona, també.
0: No, no ho fan, no.
2: Pues... Jo és pitjor que sabia, jo devia tenir 15 o 16 anys quan anava.
0: Pues Diego, te dono les gràcies per aquest recordatori de sàvia aquesta que remenava castanya fa 36 anys.
4: Jo t'ho dic, si me consideres, quan vaig a Palma i sol ser fetges aquesta, la cercareix, si no trob.
1: Clar, una foto,
2: a veure. Cerqueu-la.
0: Si no s'ho demanes, aquí.
1: Jo vaig veure, jo els darrers anys he
2: vingut. Els nois tens.
0: Diego. Fus a teva sort.
2: Se fixes a teva sort.
0: Diego. Escolta, el dia que tornis a Palma, si no la veu segur, de demana serà que se va fer.
4: Mira, la senyora de les castanyes, sí.
2: La senyora...
4: No, i l'he comprava, senyor.
1: Comprava, hi havia cola. Veu bé, eh? Sí,
0: que aquí havia
2: cola. Ara adeu a la soneta, ja.
0: Vale, i que aquí havia cola, i si encara en donant típico és a mena a castanya, que va una cola que deu estar...
1: Ja deu ser una institució en aquesta dona.
4: Sí.
0: Hombre. Home, a les escoles van dir que volien aprendre a jugar truc, però també poden aprendre...
2: Sí. No, minu!
4: Jo era mallorquina, no, jo me penso que...
2: No, que la coneixia molt, sabia aquesta.
0: Bueno, Diego, gràcies.
4: Esta primera cridada, no?
0: No, ja en duc, tu ets la segona.
4: La segona. Ai, quina entrada el sorteo, perquè això no ho has sentit, ho has dit.
0: No, encara no, ara ho farem sempre, encara hi queda 20 minuts.
4: Encara
0: no diré. 20 minuts, no, falta mitja hora encara, mitja horeta, 20 minuts.
2: Vinga, ves, és que senyor. Diu-me, que tallera, saltem el làgrimes, és
4: el pastor. Participarà o no?
0: Diguis. Digui.
4: Que era més guapo, digui el rector. No, ara,
0: no, de rector, moment no he fet tanta de presència, però bueno.
4: No? Lo veig, no. Coneixes a tu personalment, tu. És molt jove.
0: Sí, o Miguel Ángel, Miguel Ángel. Sí.
4: Una de les dues coses.
0: Sí.
4: Que és de Jum Major, no? O Manacor?
0: No, Manacor.
1: Manacor.
4: A veure, Manacor, bé, tu.
0: És mallorquí.
1: Poble de Nadal.
4: O sigui, però això m'acau bé, perquè Mallorquí...
0: Bueno.
4: El que m'han temut és que la Mari, que a vegades m'has triada, no te'n fadis, Mari, m'he escutxat. Ara resulta que tampoc t'agraden els bunyuelos.
2: No, ja, també de nou, després de 40 anys d'estar que anaves a casa i que els bunyuelos se'n van ser fresc amb la castanyera.
0: A veure, Diego, tu que vols quedar bé amb la teva sogra?
4: Sí, regalar-li una bolsita de bunyuelos, no?
0: No,
2: de panellets.
4: Això és el que li agrada.
0: Jo ja l'he enviat, SOS en el teu sogre. Vale.
4: Ja, el sogre l'agrada més, és més variat, li va quasi tot, diguis.
0: No dic que l'he enviat a SOS en Antino, que si vol fer feliç, si vol fer feliç a la mare, que dia de Tots Sants, pues, ahir panellets.
4: Un xuflé li agrada, a ella li agrada el xuflé.
2: No.
4: T'agraden?
2: Bueno, Diego, sembla que fa dos dies que ets a la nostra.
4: Jo ja se me va la memòria.
2: Ja se me va.
4: Digui, Santi, t'escolta.
0: Però el que te deia, que si la vols fer feliç, una bandejita de panellets, que sí?
2: En 4 o 5 me conform.
0: O sigui que ja pots començar a venir...
2: Vas anar aquí, és cap de vora que nostra, que em venen.
0: Ja ho saps. És sortir de sa porta i hi ets.
2: Eh?
4: Mari, ara t'estàs quedant conmigo. Ara t'agraden els xuflers?
2: Bueno, m'agraden els soufflés gelats, però aquests que fan... aquests...
4: No, jo te digo los que te gustan, ja està.
2: De los que me gustan, sí. Jo només t'he dit que vais allà i compris quatre panellets. I tu ets la bossa plena.
4: On? Amb on?
2: No, aquí és Castell, en venen de vora que nostra.
4: Ah, jo no diguin amb el nombre.
2: No, no, no. De vora que nostra.
4: Sí, això me'n diu, ja.
0: Vale.
4: Vale.
2: Venga.
0: Venga, Diego.
2: Venga, investiga esa castañera.
4: Le digo si demà passa castañera, que estava...
2: Vale, venga, vale.
0: Vale, i nos confirma si és viu o mort.
4: Sí. Mai mort, ja, pobre d'ara.
0: Venga, adéu.
1: Adéu,
0: adéu. Adéu,
4: gràcies. Escuchándote,
0: gràcies. Adéu, adéu, adéu.
4: Mejor con los muñuelos.
0: Gràcies. Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Ai, senyor.
2: Tu tens castañera aquesta, en arribat a riure.
0: És que ja que diu una cosa, fa uns mesos enrere, perquè jo no se m'oblidan ses coses, ja van riure molt quan, bé, ho diré després, tinc una cridada. Bona nit.
6: Bona nit.
0: Mira, nanini, nanini, el millor conèixer castanyera aquesta. Nini, què troba de ser castanyera aquesta?
6: Primer de tot vull saludar tothom.
0: Vale.
6: I fa molt d'any, la darrera castanyera que hi va haver molt era de Dalles Pont de l'Àngel. I es deia Teresa.
2: Mira, si se'n recorda.
6: Sí, sí. Allà hi havia la darrera castanyera, que jo aterrall.
2: Jo castanyera
6: no. De les mulleres jo no me'n recordo.
1: Això van ser una família també forastera i van fer una... Era com un trenecito, no sé, perquè hi feia com una mica de casetes, que era fer un trenecito i fes el foc. I vam tenir un any o dos. Sí. No vam fer gaire cosa, vull dir que tot allò es gasto aquell. I ho vam posar al carrer de les Moreres. Però això ja és més, jo de Teresa i això que diu vostè, jo no ho vaig veure, no l'he vista mai. Aquí.
2: No,
1: a Palma sí, però aquí
2: no n'he vist cap mai. De Castanyera jo...
1: Aquí no.
6: I de Vall del Pont de l'Any, allà se't detorrava i feien una lula i et de
0: venir.
6: Sí, jo me'n record molt.
0: Ah, molt sí, bé, sí, sí. Pues...
6: Ara jo els tres Moreres no me'n recordo.
1: Això ja va ser més cap aquí.
0: Ja més modern.
1: Fa anys, però ja va ser més cap aquí.
6: Jo no he vist cap més de Castanyera, jo.
1: No, jo tampoc.
0: Molt bé, molt bé, nini. Sí. Pues moltes gràcies per aquest comentari.
6: Gràcies a tothom. I que no decaiga.
0: Moltes gràcies.
2: Un besito, guapa.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies,
1: adéu.
0: Gràcies, Nini. Gràcies, Nini. Adéu, t'ha posat una cançó. Adéu. Nanini Mercadal, que no es confirma sa figura enganxarat de sa castanyera o es castanyera, que cas castanyera, amor, en el pont de l'Àngel.
1: Es carrer de l'Àngel, sí.
0: Que això és el carrer de l'Àngel, és
1: es carrer nou, no?
0: Darrere. Carrer de l'Àngel és carrer... Sí, és
1: carrer de l'Àngel, és carrer que hi ha de vostra plaça Colón.
0: Som mateix.
1: Jo ja no l'he vista, això. Jo no l'he vista. Això ja va ser més cap aquí, que també fa anys que hi va haver aquesta gent aquí a Mont. Però jo a Menorca, a Mont, no n'he vist més de castanyeres.
0: Som mateix. Ara, el que volia dir, antes d'aquesta cridada, que ja és la tercera que hem rebut avui, que m'ha fet molta gràcia en Diego, perquè no s'ha dit na mare que havia rigut molt, dic que la darrera vegada que van riure molt va ser el dia que jo vaig dir que hi havia formatjades negres.
1: Sí.
0: Te'n recordes?
1: Ai.
0: I ara l'ho de la castanyera duc.
2: Bueno, és que diu l'any 90, diu, supos que... Bueno... Oh,
0: bueno, ja, ara a tots els respectes a la gent gran, però aquí no te diu tu que hi ha gent gran de Mallorca que tenen tirada, pot haver centenaris, gent forta, ja em dir, no t'ho sé, el millor aquesta dona encara hi és, sí. No te dic que remeni castanya, però que encara hi siguis.
2: Bueno,
0: ja.
2: Que el que jo he dit, sí. Això fa 36 anys, posa que ell en tingués 36, sí. No hi ha persones que encara estan en apogeu per vendre castanyes.
1: Ja. Sí, no.
0: Bueno, Cati, que t'ha semblat... A Duicoa, la castanyera aquesta de Mallorca.
1: A Duicoa, sí. A Duicoa. És una pena que se perdin, perquè jo aquella odoreta pels carrers era agradable.
0: I això devia durar fins Nadal, o passant Nadal, no? Això de les castanyes.
1: Fins que hi havia castanyes un poc a ti, ni hi eren.
0: Sí, hivern.
2: M'agradaria voler-ne una.
1: Però ja no és el típic d'aquella dona assegudeta. Ja no era això, era una màquina i sacs.
2: Diferent, sí.
1: És diferent.
2: Conto que canvies.
1: Tenim jo tinc en sa memòria, a més, cuento aquell de sa castanyera, que toca tots, l'haurem tingut de petita, aquella dona amb aquell que feia com un poc de paraigua. La castanyera, això ja no,
2: ja no hi és. Però no, bueno,
5: en cuento sí que ho he vist, però en realitat no.
0: Sí, sí.
2: Bueno, i a vegades per satèl·lit també ho mostren.
5: Per satèl·lit també, també. Fora sí, però no aquí, no. Sí.
0: Això mateix, això mateix. Bueno, més coseta, no sé, Felisa, que t'assembla el que ha contat en Diego de la castanyera aquesta de...
2: En Rigut, pescó, jo
5: he rigut moltíssim, la veritat.
0: Bueno, i també, es qui diu castanyes, també diu que encara a la península i aquí encara molt podem veure el que d'una manera més moderna, també les xurreries, no? Amb el xocolat i amb les porres... Sí. Xocolat i calent, que era una cosa típica d'esperar.
2: Aquí hi havia la xurreria, que te'n recordes, l'esplanada, hi havia xiniquito d'en Peter, la xurreria, aquí podies anar, i tot també ho va llevar, tot va acabar.
1: També l'esplanada, n'hi havia una que ho feia molt bons.
0: I a Palma també n'hi havies, de xurreries.
1: Sí, a Palma encara n'hi queden, per diferents variades, veus a la furgoneta, això encara n'hi ha, però no hi ha el que hi havia tampoc. No hi ha el que hi havia tampoc.
0: I molta gent per Nadal i per Cap d'Any feien xurros amb xocolat.
2: Sí, per les festes. Sí. I les festes, també ve la xurreria i fan les porres i
5: això sí.
0: I que per cert també me vaig entrar que a Mallorca a part de xurros per Nadal i per Cap d'Any solen menjar ensaïmada.
1: Ensaïmada, després de la matinada.
5: Sí.
0: Començau a l'any i...
2: Jo això ho he viscut.
1: Ensaïmada amb xocolata. Ensaïmada amb xocolata. Després la matinada, quan ja has sopat tot, després treuen després de la mitjanit.
2: O a vegades també després surten
1: la gent que anava a un bar
5: o... xurros des de matí també, si ja s'ho
1: després fan un feinar la gent de xurreria perquè tothom fa
5: el primer que vas agafar.
0: Molt bé. Bueno, Cati, Mari Llorenç, Felisa ja han rebut 3 cridades i han tingut de moment 2 visites, queden molt poc temps per les 7:30, però bueno, me sembla que podeu començar el jurado empieza, no sé, començau allò que diuen, no? Però bon començar amb els juïs.
1: Prové, juïs, tots fan gana, tots fan gana, els aprovarem.
0: Però bon començau, vinga, començant per anar a Mari. Mari, la primera bandeja que té una sorpresa, que jo d'aquí l'estic veient, aquesta sorpresa, que això vol dir que potser a aquestes persones li poden dur un pot de sort, perquè si no m'equivoc, si no me fallen els ulls, me sembla que estic veient que de baix d'aquests punyols hi ha el trio màgico Melchor, Gaspar i Baltasar. Això és un guinyo.
1: Sí.
0: Bueno, o sigui que no sé, me sembla que això també us vol dir que s'ha presentat amb molta il·lusió.
1: Clar que sí.
2: Sí,
1: clar que sí, és que han vingut, jo suposo que ho han fet amb il·lusió i amb ganes de seguir la tradició.
0: Mari, Cati, Mari i Felisa, què trobes que amb aquesta mateixa festa surtin els 3 reis?
1: Mira,
0: pot ser algun o pot ser un algun o un símbol de símbol. Cosa, no?
1: Bueno.
0: Que apareixin els 3 reis per sorpresa.
1: Per sorpresa. que són màgics.
2: Bueno, m'entremarem i ja seran aquí.
5: Màgia,
0: que sí? Doncs sí. Que te sembla, Mari? Jo me sembla que això té doble sentit. Perquè s'aixerra molt d'ells per aquí, per Sant Adrià, no? Que sí, Mari? S'aixerra molt dels reis, no? Per Sant Adrià.
1: Sí.
0: I mira per on, doncs mira, fan acte de presència també els reis. Bueno, Mari, què te sembla? Aquesta bandeja de los Reyes Magos amb aquests bunyols presentats amb mel, tu com a part de jurat, què me pots dir? A veure, dime el que te diu, el que veus, encara no ho
1: has de provar, si no s'ho provar.
2: Són diferents tots dos escandulls, però jo supos que deuen estar bons, uns potser us agradarà més aquest, més els altres, però jo crec que...
0: Però t'agrada el que és la presentació? Magnífica bandeja, magnífica presentació, però que trobau? Vull dir, destaques alguna cosa a part de la bandeja?
2: Preciós.
0: Beníssim. I tu, Cati?
2: Jo m'imagino que si és fiet o fieta, ha volgut triar aquesta bandeja, perquè li deuen agradar molt als reis. M'imagina,
1: pot ser. Sí, pot ser que sigui així, també. I ell li ha fet il·lusió.
5: Sí.
0: Cati, què trobes? Bueno, el detall aquest de presentar els reis, també.
1: Això, el que diu una mare, a lo millor sa fieta li ho ha dit a sa mare, o sa fieta o el fiet, perquè no sabem al final si és un fiet bon o no. Nosaltres no sabem si és un fiet bon
2: res.
1: I que ell ha pensat, doncs mira, amb els reis, doncs
2: exacte.
1: Queda i...
2: Sí.
0: Pues potser no se sap, però potser el trio màgic o fa màgia antes d'hora, no ho sé.
5: Sí. Sí, no, dice que és una persona que lo ha hecho con mucha ilusión.
1: Sí.
0: Molt bé.
5: I con mucha gana.
0: que destaques, Cati, de so, vull dir, se presenten amb mel?
1: Sí, fan ganes de mel, jo m'agrada molt amb mel, eh? I és de Floreti també. O sigui que tenen bona pinta dues bandejas.
2: Són diferents, sí. Però bueno.
0: Beníssim. Bueno, després ja es desvelaran les entitats dels concursants. El que sí que sabem que tant un com l'altre ha estat una elaboració casera, sí. Que és el que demanàvem, perquè això, sí. Nos van demanar, que la Mari ho va comentar, sí. Si se podien comprar. Sí. No.
1: No, comprar no.
0: Se poden comprar.
1: Fets a casa.
0: Se poden comprar a casa seva, però aquí no se podien dur comprats.
2: Jo ja m'ho vaig imaginar, sí. Perquè jo ho havies dit, però dic, no, dic jo, dic, ha de ser fet.
1: Fets a casa.
0: El premi li tindrien que donar a la botiga.
2: La botiga.
0: No?
5: La presentació molt bonita, sí, unos con una bandeja, otros con un platito, sí. De cristal, està molt bé.
0: De cristal. I tant una banda com l'altra, me sembla que venen de famílies conservadores de tradicions. Sí, sí,
2: sí. Com ho han fet, és perquè allà ho han venit.
0: Sí. I me sembla que venen d'arrels. D'arrels.
5: Con la presentación me da la idea de que es gente que le gusta mucho la repostería y la cocina. Sí. A mi.
0: Solo ven la presentación. Que trobes, Mari, tu trobes que venen d'unes arrels molt arrelades de família que ja heu fet?
2: Jo crec que sí.
0: Jo me sembla que sí, perquè la presentació sí. Aquesta, no sé, el que està dient, no, que jo me sembla que aquesta gent... ha begut de...
2: Sí, sí. No és la primera vegada
1: no,
2: que ho fan.
1: No.
5: La veritat que no.
1: No, jo també penso igual, i que, bueno, que també els hi fa il·lusió, i sí. Que no és el primer que fan amb els fills, no, o... Sí, sí, sí.
0: Bueno, mira. Pues no sé, Mari, estàs contenta de que, de qualque manera, avui haguem donat... Bé, no és una lliçó, perquè la lliçó no l'han donat a nosaltres, una vegada més, en tota humilitat, però... una vegada més s'ha demostrat que la força que tenen les famílies.
2: Sí, sí.
0: O no?
2: Sí, que sí. Que no, i més tot... si tenen fills petits, la setmaneta aquesta, doncs pues que
0: perquè,
2: potser
0: perquè
2: espero que els ensenyen.
0: Jo m'he donat compte que estem al segle XXI, però que encara hi ha famílies que se preocupen a fer això.
1: Ai, clar que sí.
0: Aquestes coses, no? Vull dir que no tothom se'n va a comprar l'os.
1: No.
0: Hi ha gent que encara deu invertir hores a la cuina i avui comprar, o millor compren la pasta feta, sí, però se preocupen d'un uniforme.
2: I després, la joventut d'avui en dia no volen greixar, no en volen fer, no, o no en saben volen, fer.
1: Sí.
2: Si fan, per exemple, compren la pasta i insulten un munt, sí. Després a lo millor... Sí. Tot ha canviat, Santi.
0: Sí.
1: Però bueno, mentre hi hagi qualcú que faci el que han fet de faró en família, doncs ja està. Ja està. Ja
0: no està. I el que xerraven, que encara hi queden unes setmanetes, però bueno, que aquí no te diu que el millor, jo que sé, de cara demà que és festa, o es pot ser cap de setmana, o jo que sé, doncs qualcú millor, que encara hi queden setmanetes, qualcú diu, però mira, avui no s'entendrem, faguem bunyols.
1: Quatre bunyols, clar que sí.
0: Perquè, bueno, se mengen per tots sants, però hi ha gent que en fa...
1: Sí, sempre.
0: Sempre quan volen, no?, de bunyolets.
1: Avui en dia, sí.
0: Bunyolets.
5: No, i la presentació està molt bé, també, bien redonditos i doraditos, estan bé, la veritat.
0: Molt bé. Pues no sé, qui rompa gel?
2: Vaig de pas a música i provarem aquí.
0: Bueno, pues, estimats oients, són les 7:30. Acabat el moment ja de rebre aquesta recepció de bunyols. Sabem que s'han presentat dos participants, però que una vegada més queda dit que encara hi ha gent que se preocupa per mantenir aquesta tradició. Que sabem que les botigues pues, es presenten antes de temps, però que encara hi ha famílies que s'inverteixen hores del seu temps lliure per fer aquestes coses. En aquest cas, avui són bunyols, quan queden molt poques setmanes per arribar a Tots Sants, principi de novembre, però ja ho vam poder comprovar també quan era el mes de maig, dins els temps de Pasqua, que també hi ha famílies que se dediquen a fer reposteria menorquina. En aquest cas va ser pues, les canyetes de sobrassada o altres pastes. Nosaltres des de Ràdio Es Castell l'únic que volem és pues, això, primer de tot pues, enfocar la reposteria cap als temps que s'atraca, no s'atracam a Tots Sants, els fidels difunts, principis de novembre del 2026, I avui, doncs, més que res, fent homenatge una vegada més a les nostres xàvies, a les nostres mares, que ens van ensenyar les seves receptes, aquestes llibretes que tenen les fues grogues de molts anys, amb aquelles mides dels ingredients que s'empraven i que s'empren, les mides, i que encara, doncs, a moltes cases tenim aquestes llibretes ben guardades, d'una manera gelosa. A partir de les 8 aproximadament, ja membres del nostre jurat començaran a determinar un poquet les coses. No ho diran tot d'una de cop, però començaran a dir coses. Nos han comentat la presentació, nos han comentat el vincul familiar, però encara hi queden moltes coses per dir. I d'aquí una estona ho farem. Els hi record que se troben aquí a Ràdio Castell, 103.4 de la freqüència modulada, emissora municipal, que ens poden sintonitzar per Ràdio Garden, avui segon diumenge del mes d'octubre, dia 11, i estem amb aquest primer concurs de bunyols amb motiu de Tots Sants 2026. El nostre jurat ja estan provant els bunyols.

0: vàlids. Estem escoltant Taxis de Ponent, de Ciutadella de Menorca, i me sembla que ja, quan són quasi, queden uns minuts per les 8 menys 10, anem a seguir opinant el que troben els membres de El Jurat. Aquestes músiques del grupo, el grupo de música de Sis de Ponent, música d'aquest grupo de joves de Ciutadella de Menorca. Cati, Mari, Felissa, bueno, ara ha arribat el moment que el maten.
1: Ja mos han posat ben redones.

0: fet una aturada perquè feien un copet d'aigua. Perquè saps què passa? Mira, que l'altre dia... Bé, nosaltres avui estem, entre cometes, fèiem feina. Tenim la sort que no ve la Guàrdia Civil aquí dintre, que si no, no es farien bufar. Però l'altre dia vaig llegir que quan se mengen bunyols se tenen que acompanyar per una beguda dolça.
1: Però o sigui, tu no ho diguis, no ho diguis, no és aigua que bevem, és moscatell.
0: Ara, ara, ara, ara, ara. Ara sabem per què reia tothom.
1: Que ja anàvem fent coca grupet.
0: Sí, perquè l'altre dia na Cati ho va comentar, que te comentava de Mallorca, que fan la nit a les verges, sí, que fan això dels bunyols de Palma, i que ho acompanyen amb moscatell.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, els regalaven bunyols i una copeta de moscatell. I un clavell, també.
2: I escolta, i aquí, com és que es deia vin blanc? Vin blanc. Es deia vin castell,
1: sí, vin blanc.
0: Vidols. Vidols, vidols, vidols, vidols, vidols, vidols, vidols, o
2: vi blanc, o vi de missa.
1: Sí, sí, sí, vidols, tia, però vi blanc.
2: Sí, sí, vin blanc, vin blanc.
1: Vin blanc.
2: Sí, sí, sí, sí, no, sí,
0: I de totes maneres, Cati, no m'estranya que acabessin a guitarra, perquè devien d'un bon xarol, tant de moscatell,
1: sí,
0: per arribar al moscatell per abajo, no?
2: Mos de bunyol.
1: Si tenien moltes al·lotetes que els agradaven i anaven molt de balcons, ja me diràs tu.
2: Claro, claro,
0: claro. Claro que sí. Molt bé. Bueno, pues, mentre sonaven aquestes músiques, ja han passat en estos que el maten, que és que l'heu provat, no?
1: Sí,
0: l'heu
1: sí
0: provat, bueno, aquests dos participants que han tingut amb aquesta demostració d'elaboració casera de bunyols de cara a aquestes festes de Tots Sants 2026. Mari, què t'ha semblat? Perquè en teniu uns que són morenets
2: i els altres més blanquets.
0: Més blanquets.
2: Sí, sí,
0: els morenets en mel, de Menorca,
2: sí,
0: i els altres més blanquets
2: en floreti.
0: Tant una cosa com l'altra són vàlides, per sí tant se poden presentar això i se poden sí presentar sí, nata, sí, sí, sí, poden presentar sí el que sigui.
2: Crema, el que vulgui.
0: Però dir que ho han fet molt bé tant un com l'altre.
2: Bueno.
0: I que siguin morenos o que siguin blancs,
2: no són
0: racistes.
2: No.
0: Si haguéssim pogut presentar una formatjada negra, l'haguéssim passat a provar.
2: No penso en fas coca una de formatjada negra, perquè tu, molt de cuina, però no fas res.
0: No, són de sípia, aquella, però.
1: Sí. La tinta que du, que és negra.
0: Què te sembla, però, Mari, aprovar? Jo em sembla que tant tu com l'altre estan aprovats.
1: Sí, estan ben aprovats tots dos.
0: Sí. I na Cati, que troba? Blanquets i morenets?
1: Bueno, això, el blanquet i morenet és un poquet més cuit, un poquet menys cuit, no té res que veure, vull dir, tots dos han estat boníssims,
2: sí,
1: en sa mel, jo m'agrada molt en mel, sí, la veritat, i es del floreti també, vull dir que tindrem un pot difícil de liberar,
2: sí,
1: però bueno, ho farem.
2: Pito, pito, colorito, sí, felicitat.
3: Sí, no, la veritat que estan molt bons tots dos i no sé, estic indecisa, no sé com ho tenc a fer, però bueno, ho decidiré.
0: Jo de totes maneres torno a repetir que tinguem en compte que la convocatòria es va fer cebre fa dues setmanes, però que gràcies a vosaltres que ho heu fet per redes socials s'ha fet més renou. Tenim un sector de persones que no han participat, però que sí que ho apoyaven, però bueno, sempre passa el mateix, no? Que no basta. Que,
2: ja, ja. Que... Ara també t'he dit una que ho tenia a punt de fer, però que li ha sortit un imprevist i que no ha pogut venir. I...
0: Claro.
2: Però, ah, mira.
0: Però bueno, vull creure que només que hi ha hagut unes persones que han participat val la pena. No?
1: Tots els començaments de les coses, sí, són difícils, vull dir.
2: Sí.
1: Però bueno, esperem que
2: s'animin. La pròxima que faguem serà més fàcil o millor, més, no sé, més fàcil, no? Perquè ho és fàcil, sí, però bueno.
3: No, són molt bones cuineres, ho tenc que reconèixer.
0: De totes maneres, m'ànim aquest amb unes paraules que ens va dir una vegada un company de la ràdio, que deia, només que t'escolti una persona,
2: sí,
0: ja val la pena.
1: Ja,
0: i jo me sembla
1: sí
0: que només que una persona que no s'hagi presentat uns bunyols ja estem contents.
2: Ja, sí.
0: Vull dir que s'han estat dos.
1: Dos.
0: Sí. Dues famílies.
1: Dues famílies, el mateix.
0: Per tant, m'han anat contents.
1: I dues
0: no
1: famílies
2: sí
1: en tradició.
2: De gust, sí.
1: Dues famílies en tradició, perquè
2: sí
1: sabem que els agrada, és en els grans sí, i en els joves.
2: Sí, sí.
0: I per tant, na mare serà contenta que seva podrà sopar tranquil·la, perquè...
2: El mal és que no tindré panellets.
1: Bueno, però...
2: Sort que no estic embarassada, si no... He d'anar a córrer a comprar-me panellets.
1: Potser el gendre te fa una sorpresa i enteves un petet.
0: O bé sortirà el fiat amb els bunyobes del braç o amb els panellets.
2: Panellets.
0: Molt bé. Cati, t'anaràs a que te va ben contenta?
1: Sí, sí.
0: Una vegada
1: vaig amb la panxa ben plena.
0: Però vull dir que...
1: Ja no em pots a sopar.
0: Vull dir que te vas contenta que alguna vegada més, de qualque manera, han escoltat el nostre.
1: Els oients de Ràdio Escostella han respost. Esperaven un poquet més, però han respost.
0: Bé. Però bueno, no s'han quedat embrats.
1: No, molt bé.
0: Que això és una cosa que no passa mai, quedar
1: embrats.
0: Sí. No, d'una manera o altra sí en respon.
2: Exacte.
0: Sí. Que sí.
2: La pròxima vindran més, farem una altra cosa, no ho sé. Ara que ve, ara que toca...
0: No sé, ara ve Tots Sants i veiem anar cap a Nadal.
1: Pastissets de Nadal, pastissets.
2: Caspell, pastisset, bueno...
0: Vinga, Cati, presenta un roscón.
3: No sé.
0: Na Mari posarà...
1: No n'he fet mai.
0: Na Mari posarà sa figureta i una altra que posi...
1: No n'he fet mai. El roscón, veus, això no ho he fet mai, no?
2: Un poc.
1: Bunyols i pastissets i formatjades per al roscón, no n'he fet mai.
2: Jo no sé si ho vaig dir, una vegada em van comprar, cada any, hi havia escongolit en pas descansi i... com que meu, i vivien nosaltres, I la qüestió és que... I s'ha menjat la fava i no hi agafava. Bueno, bé, l'altre any venia, dic, espera, la fava no va sortir. Dic, esconco, tu te l'has enviada? No, bé, la qüestió és que el pròxim any vaig anar a comprar faves, vaig posar...
1: Per tot? No,
2: per tot, tothom tenia faves, tothom tenia faves. Bueno, si va riure, jo tinc faves, bé.
1: Aquesta va ser bona, idò.
0: Jo me'n recordo una anècdota que no es va passar amb una amistat nostra que tenia una cafeteria, que en aquest insecte aquí me refereix, que me va contar una anècdota d'una amiga seva que sabeu que la van convidar a moltes cases, no sé com pot ser, però no sé que va ser així, entre el dissabte dels Reis, el dia dels Reis, la van convidar a anar a moltes cases, o el mateix dia del rei, no ho sé, devien anar a cercar regalos i la devien convidar. Ah. Però és qüestió que va anar a diverses cases, aquesta amistat, i diu que per tot el món li donaven roscón, treia un tros, una fava. Jo que va treure 5 o 6 amb un dia de faves. I li va dir ella, avui has tingut favitis.
1: Sí.
0: O sigui, però és que no seria una assessor, no seria una que tingui favitis, en sèrio és que l'any que ve devia pagar tot el roscón.
1: Tots els roscons. Sí. Tots els roscons.
0: Sí, imagina't, tu, si un te costa 14 i és el de 20 i pico. Sí, mare,
2: no. Jo tampoc no n'he fet mai, no, el roscón.
1: No,
0: que sí, però no. Curiosa. Bueno.
1: Mira.
0: Bueno, pues, no sé, voleu dir qualque cosa més?
1: Bueno, si no... Res, donar el nom ja de...
2: Sí.
1: Des que m'ho sembla, bueno, que nosaltres trobam que és el primer. Tu has dit qui hem participat?
0: No.
1: Qui ho diu? Nosaltres, tu. Pots dir qui hem participat? No, nosaltres direm qui...
0: Bueno,
1: qui ha guanyat.
0: Descubre el pastel. He comentat que m'han enviat una família del castell, m'han enviat unes fotos de on saber l'elaboració dels bunyols, on sabeu la paella, on sabeu la mà d'una dona i sabeu una maneta. Fieta o fieta? Atenció, la primera família que ha vingut a fer acte de presència a la ràdio ha estat la família d'Anés Torres Jalabert. La mà que surt a la foto és de la Melissa i la maneta de la Joia. El que vol dir que aquesta família segueix apostant per les nostres tradicions. La nostra enhorabona per aquesta família que també segueixen, pues, que t'ho tinc que dir, que, bueno, que tant a Mari... com Cati, com Felisa, se coneixen aquesta família. No sé si na Mari vol dir qualque cosa que t'assembla de que na Joia segueixi els passos de sa mami.
2: Estic segura que na Joia ha triat la bandejita aquesta, perquè ella li agrada molt als Reis. Segur que l'ha triada ella. I aquella maneta així fent una monada.
1: Una passada.
2: Sí,
1: una passada.
3: Sembla molt guapa.
1: I que

0: i com a tots s'estimen les tradicions, i per això te deia que nosaltres no donem lliçons sinó que m'ho donen altres.
1: Sí, que sí, que sí, que sí. Sí, que han trobat una estoneta del seu temps per participar, sí, sí, en Ràdio Es Castell, clar que sí.
0: I atenció, perquè un parell d'hores més tard ha fet acte de presència una altra família molt estimada d'Es Castell. Hi ha vingut una mare de família amb el seu fill, i ens ha presentat també un plat. En aquest cas no era una bandeja, era un plat, era un recipient de sembla que és de vidre, amb uns altres bunyols, una altra versió de bunyols, eren bunyols més blanquets, amb floreti, però també és una altra versió de bunyols, una mare i un fill. I dona la casualitat que aquesta mare és na Vanessa Gómez i en Cristian, que és filla i net de na Mari Llorenç, però que no té res que veure. Però bueno, una vegada més demostra que s'estima Ràdio Es Castell, que s'estima les nostres tradicions. Mari, que post, que trobes de que la teva filla i de que el teu net, encara que, bueno, va col·laborar, però no col·laborar totalment com ho sol fer, com va fent les canyetes de sorçada, però què t'assembla de que la teva família hagi participat en aquesta iniciativa de la ràdio?
2: Ben contenta, ben contenta, ben contenta, la veritat és que sí. I també tenia un compromís i he arribat hora per hora quasi a tatuar, i quan ben temut dic: Vanessa, això ja ve, tot està ben trobat.
1: Deu tenir una bona mà, deu tenir una bona mà per trobar.
0: Sí. Pues, no sé, jo m'assembla, i ho puc dir perquè m'estimo molt la família també d'ells, que Mari, la vostra família ho ha fet beníssim, eh? Que segueixen els vostres passos. Sí, t'has donat compte sí, com a la família sigue?
2: Sí, sa mamà, jo i sa meva filla, tots els tres, mos encanta. Mos encanta fer tant
0: bueno,
2: de xalat com postres.
0: També pot ser que vagi per cuiner, també, un poquet, també, no? De
2: en Cristian, sí, sí, en Cristian li agradarà també, sí, sí, sí, sí, sí, sí, abans mostreu de l'enfango. Sí.
1: A veure, a veure.
0: Què trobes, Cati?
1: Sí, no, no, jo molt contenta de les dues famílies que han participat, perquè veig que és el que ha dit, que saben mantenir la tradició, sí, i que els hi ensenyen en els seus fills, sí, i les sí, sí, àvies sí, els hi han ensenyat també així igual a les filles i en els nets, i que no decaiga, que no decaiga, no, no, i donar-los l'enhorabona a tots dos, les dues famílies.
0: De totes maneres, vull creure que, bueno, això passa igual que les cridades, no? Hi ha dies que en els programes hi ha dues cridades, a vegades n'hi ha una, sí, a vegades no n'hi ha cap, però no han de mirar la quantitat, de mirar la qualitat, i jo vull creure que això és una petita mostra, però podem dir que és una gran mostra, de dues famílies d'Es Castell. No s'ha agradat que vingui qualcú de molt, però bueno, això ja
1: és
0: l'emissora d'Es Castell, per tant, no puc demanar més. I que una vegada més han respaldat aquesta iniciativa, que jo m'assembla que, bueno, notable alto, no? Perquè una vegada sí, més la nostra audiència... No, és que l'audiència mai no us deixa penjada de cap manera, eh?
2: No? No, perquè si no s'hagués presentat ningú, ja ho diràs tu.
1: Ja.
0: Hombre, jo en sé il·lusió que li vaig dir a Cati que vingués a fer hores extres, que no serveixi per res. Cobrarà igual. Però que trobes? Mai, puc dir mai, i si no es ve, pues, no sé, que m'acastiguin, però que mai no us han deixat penjar.
1: Penjar, no.
0: Dia, sí, mai.
1: Sempre hi ha hagut qualcú.
0: Sí. Que sí?
1: Sí. Sí.
0: Per tant, trobes que no s'han donat una lliçó una vegada més?
1: Sí, sí, que saben respondre, que el poble d'Es Castell, que siguin poquets, però saben respondre, i molt contents, i donar-los les gràcies per haver participat, clar que sí. I bueno, ja deu quedar a dir...
0: Bueno, una cridada? Sí, sí, després vindrà el tema més important. Bona nit!
3: Bona nit, Santi, sóc jo.
0: Na Juana Plaça!
3: L'aquí meu ni la sé com ajudaré, però guai
0: no. No passa res, Juana. Però bueno, que ho has sentit, ho has sentit, ho has sentit. Dues famílies d'Es Castell han fet tanta de presència. Bueno, mira.
3: Però jo no puc fer obvi, ara en Salesia.
0: Ja. Bo, passi pena.
3: I si que ja faig menjar.
2: I que peca no has desfet en seu, en vés d'en Bali.
3: Tampoc. Pots
2: per fregir, sí, clar.
3: Que sí, surt de ja. Petit
2: manera. Bueno, una altra vegada serà, l'any que ve ja no en tindràs.
0: L'any que ve, si no vol. L'any que ve, si no vol. Tu n'anem a fer alguna cosa.
3: Vale. Que és venir a ajudar, perquè no... T'agrada tot antic.
0: Claro que sí. Bé, nosaltres som un poc antics, eh? Tots els d'aquí dintre som un poc antics. Vam venir amb els romans, nosaltres.
3: Jo ho sap molta.
0: Boníssim. Que no decaiga, que no decaiga.

0: Bien, tranquil, ja en faràs.
1: Sí. Vinga, Juana, ànimo.
0: Molt d'ànim, Juana.
2: Tots quatre.
1: Molt bé.
2: Sí. Una
1: abraçada
2: per tots quatre.
1: Una abraçada. Gràcies. Adéu. Adéu. Ha estat na Juana Plaça, aquesta orienta del Castell, que no s'està escoltant, però que no ha estat possible poder participar, ja. Igual que l'altra fidel orienta que no s'ha avisat que no podia, perquè tenia un altre compromís. Bueno, a veure, jo faig un SOS, abusando un poco de l'audiència, que és el moment més esperat avui vespre, perquè tothom que sembra li agrada cuir. Tothom que fa coses, entre cometes, li agrada tenir un premi. Nosaltres, me sembla que tant na Mari com na Cati com na Felisa com jo ja han rebut la nostra recompensa, que és que dues famílies han respost. Lo serio hubiese estat que hagués dit: senyores i senyora, lamentamos comunicarles que no hi hagut participació, cosa que no ha passat mai i esperem que no passi mai. Per tant, jo envio un SOS que m'agradaria que faguessin acte de presència d'aquí una estona, hi ha temps, són les 8:05, que faguin acte de presència a la ràdio, pues, no sé, un representant de la família de la Vanessa, aquí tenim a sa mare, però és jurada, si vol fer acte de presència qualcú de sa família per venir a rebre el primer premi! I de sa família de na Melissa, perquè tenen el segon premi. Per tant, si poden fer acte de presència en els estudis de Ràdio Castell, els hi agrairem. I bueno, ara ve el tros més interessant. Mari,
0: què hi ha?
1: Que te sembla que li hagin donat el primer premi?
0: Bueno, jo, mira, no ho sé, les dues han decidit més, perquè jo dic, vosaltres decidiu que no pensin que encara, perquè...
1: No.
0: Però bueno, s'ha decidit així, tots dos, tots molt bons, però ho han volgut així, sí. I estic contenta.
3: Sí, està mal de triar, està mal, Felisa, està mal de... Però m'ho sembla que na Vanessa, no?
0: Sí, sí.
3: Les dels plat de vidre, pues, estan més en el puntet. Però les altres, només pensar que els ha fet la fieta, pues, encara dona
1: està
3: més.
1: Està molt bé, sí, també, sí. Mare i fia.
4: Està bé.
1: Bueno, jo me banyaré.
0: Vinga, de banyet. No t'ofeguis, eh?
1: No puc, no podia consentir que aquestes dues famílies, no és perquè siguin del Castell, no tinguessin premi. Tot repetir que només hi hem invertit unes hores pensant en nosaltres, ja se mereixen alguna cosa. En què hagués estat una caixa de bombons, mira què t'ho dic. Ja. Que trobau, a la veritat,
0: sí,
1: no ho dic, perquè diumenge tothom té coses, no?
0: Sí,
1: és un dia de descans, després de tota una setmana de feina, hi ha compromisos...
3: I han emprat un temps de seu.
1: Dia de família, i que hagin pensat en nosaltres, perquè bueno, nosaltres fa que fa dues setmanes o més que estem pregonant...
0: Set bunyols.
1: Bunyols per aquí, bunyols per allà. Per tant, bueno, pues Mari, torna a repetir el que dic, convides a que venguin uns representants de les dues famílies en els estudis.
0: Sí, abans, si ve qualcú de na Vanessa i qualcú de na Melissa, abans hi venen,
3: podran fer entrega de...
0: Sí,
3: els premis.
1: Vale. Que per cert, hem de dir que, com que no s'agrada menjar, pues, els dos premis que tenim tenen que veure amb el menjar. Per tant, per això m'agradaria que vinguessin avui. Vale? Que no venguin més tard. Pues, si te sembla bé, posem unes musiquetes i esperant
0: Beníssim.
1: Que facin acte de presència. Va bé?
0: Beníssim.
1: I Felisa, vas dir alguna cosa de referent a la de sa opinió del jurat?
4: No, ho veig beníssim, ho veig molt bé i ja t'he dit que moltes gràcies per participar totes dues i que segueixin en la tradició aquesta.
3: Clar que sí.
4: I que no es perdis, la veritat.
1: Clar que sí, clar que sí. Doncs pues vinga, fem un descanset i a veure si venen i fem acte de presència. Després, si cas, farem unes fotos. Vinga, gràcies. Mm.

0: Bueno, estimats oients, què tinc a dir? Pues que cada vegada ho tenim més clar, que Ràdio Es Castell és massa. Ràdio Es Castell és massa. I l'audiència més encara. Arribat el moment de l'entrega de premis, el nostre jurat, format per na Cati Pasqual, na Mari Llorenç i na Felisa López Pons, pues han decidit que el primer premi del millor punyol de Tots Sants 2026 és per la família de na Vanessa Gómez. Que la tenim aquí, Ana Vanessa Gómez, una gran oienta nostra, que durant molts anys també va presentar els seus programes, també amb la seva família. Vanessa Gómez, molt bona nit, com estàs?
1: Bona nit, carinyo. Molt bé i contenta, hombre. Ai, no sé què m'assembla, està aquí tanta estona.
0: Vanessa, gràcies per apujar sempre les iniciatives que fem des de Ràdio Es Castell, perquè ho torno a repetir, que no és posar-nos medalles, sinó que és... pues dedicar aquesta estoneta d'avui que vespre amb aquest jurat i en la nostra audiència a memòria de les nostres sàvies i de les nostres mares, que van ser les que ens van ensenyar a fer sones, les coques, els bunyols i totes les coses del calendari i de la reposteria i de la cuina. Vanessa, en aquest moment li vols dedicar aquest premi de coco?
1: A sàvia.
2: Molt bé.
0: Que bé, que s'estimava molt Ràdio Es Castell.
2: I jo els hi vull donar l'enhorabona perquè veig que són una família que saben inculcar també en el seu fill i que és molt guapo. No deixeu de fer coses sempre.
1: La pròxima quan?
0: Bé, això ho tens que demanar a jurar.
2: Hem de cercar alguna
1: cosa. Fàcil, eh? Fàcil. No poseu...
0: Vanessa, tu que t'agrada molt cantar, tu saps que hi ha una sarsuela molt apropiada per el dia de demà, que és el 12 d'octubre, les festes de Nuestra Señora del Pilar, que és Gigantes y Cabezudos.
2: Sí.
0: Hi ha un fragment que diu: si las mujeres mandasen...
1: Treballau!
0: Què trobes?
1: Naria gros! Naria gros!
0: Pues, no sé, ho deixem per elles, que ho decideixin, el que farem...
1: Que decideixin elles.
2: A veure què decidim.
0: A veure, Vanessa, antes de que vinguessis, he xerrat amb el jurat i li he dit que un diumenge és complicat fer coses, perquè, bueno, és final de setmana, és un dia de descans, és un dia de compromisos, però que me sembla que el primer que vau pensar avui de matí és, o entre ahir o entre avui, que teniu aquest compromís, entre cometes, en Ràdio Es Castell. Han de fer esbunyol!
2: Sí.
0: Perquè van donar la paraula, però no la paraula escrita, sinó paraula de paraula de compromís en Ràdio Es Castell, que és la vostra emissora. Vanessa, com va ser això de preparar-ho?
1: Perquè m'ha dit... Jo me vaig dur un disgust molt gros. Perquè tot d'una, clar, jo sí, després me vaig donar compte que aquest fin de setmana teníem cosa. Clar, jo pensava que teníem que tornar a vespre, però gràcies a Déu hem tornat a mitjan de matí... i he pogut col·laborar, ho hem pogut fer, i de veres i correguents...
3: Bueno, tu feies bunyols i jo els hi girava, eh?
1: Bueno, això sí. Però la massa, qui?
3: Tu.
1: Ah.
2: Has d'agrair que ho he
1: fet. Tot.
0: Sí, perquè Vanessa, tinc que dir que havia el capillet. Hi ha qualque pillet, se diu especat, però no és pecador. Hi havia qualque pillet que me deia: que ens podem comprar?
1: No, això no té gràcia.
0: Que podem comprar sa pasta?
1: No. Però si realment fes sa pasta és res.
2: No res.
1: 5 minuts, el que tardes un poc més és deixar que tobi i després es fregir, que tampoc no és cap complicació, o sigui, no és...
0: I com ha estat això? Vull dir, bon dematí, vau xicar com un diumenge qualsevol, avui ja programada amb els bunyolets...
1: Nos hem xicat un poquet més tard, érem a un puesto i, bueno, hem berenat tranquil·lament, després hem replegat tot el que teníem que replegar i hem vingut cap a casa i tot d'una m'he posat a bullir patata i a fer la massa i bueno... I després deixa tu va, clar.
2: Ja.
0: Tenim que dir, Vanessa, que no us ha sorprès la connexió que teniu amb la família i sobretot amb aquestes tradicions, perquè tu saps que, bueno, estem al segle XXI i que avui en dia anem molt estressats en tots els sentits, però que hi ha molta gent que hem de comprar bunyols, hem de comprar fes, i vosaltres heu demostrat que vostre no. Que vostre no hi ha comprar res, hi ha que fer-ho.
1: A que nostre, sempre que se pot, es fa tot. Si tens un compromís, pim-pam, que no te dona temps, i així tot, a vegades, de veres i correguents, Ho feien altres.
0: Beníssim. Bueno, el jurat, que ara t'ho dirà, el jurat, que són mal d'escatar, aquests jurats, perquè no perdonen res. Ja ho va comentar l'altre dia, la primera jurada, que era Nakati Pasqual, que va venir a fer la col·laboració, que va dir que no perdonava res. No sé si Nakati li vol fer qualque pregunta, li vol fer qualque
2: felicitació. Bueno, jo ja li he donat l'enhorabona, perquè veig que saben incentivar també en el fiet i que ells sempre fan, han cooperat quan han fet alguna cosa. I, bueno, per el que veig, us ve d'arrels de la sàvia i, sí. I que això és el més guapo que hi ha, que no ho deixeu mai.
0: A que sí?
2: No ho deixeu mai.
0: A que sí?
2: I que en Cristian, en aquest lloc t'ho posaré, i en Cristian segueix que hi feien cosetes.
1: En Cristian li encanta, que, també. Que fa un pastissès de bons.
2: Doncs pues mira, ja tenim pastissès. També podem fer un dia.
0: Que troba, que troba si per anar a fer concurs de pastissès.
2: Pastissès.
0: És complicat, o no?
2: Bueno, però tots el mateix, pastisset. A veure quin és més...
1: El que nosaltres també els fem rellenos.
2: També, són més bons aquests, eh? Més bons.
0: Jo havia fet la broma...
2: No fa molta gent, jo... no, de rellenos, no?
0: Vanessa, jo havia fet la broma a micro tancat que, bueno, que hi ha molt de festes populars en el calendari que tenen que veure amb el menjar, o quasi totes, i que també, bueno, hi ha una època per cascells, una època per pastissets, una època per tot, no? Vull dir,
1: sí.
0: No t'ho eh?
1: No, no, aquí la qüestió és engreixar.
0: Molt bé. Felicia, li vas demanar alguna cosa, Vanessa, sobre el tema de celebració? Perquè, bueno, bona presentació, hores i hores de preparació, no sé. Li vas demanar alguna
4: cosa? Donar-li enhorabona.
1: Gràcies.
4: Perquè han estat boníssims, la veritat. I res, que sigueu amb això i que no perdeu la tradició.
1: Parlant de los delicantes.
4: Com tu i com tu.
1: Gràcies, guapa.
0: De totes maneres, també hi ha que destacar una cosa, que la família de la Vanessa no només aposta per les tradicions dins la cuina, sinó que també la seva família, que són les seves arrels, també han inculcat les tradicions dins la casa. Com, per exemple, pues, jo que sé, quan ve Sant Jaume, pues, són d'aquelles famílies que a la balconada ponen la bandera del poble, quan ve Nadal posen el balem...
1: Halloween. Que la, ella li diu Hollywood.
2: Hollywood.
1: Que l'aranya, escureta, li agafa un atac.
3: Un any ho va posar i jo no ho sabia.
0: I això que anau...
1: Buenas!
0: I això que anau a la polleria, a sacar els ossos...
1: No, de broma.
2: Hola.
1: No, si no és quina pudor.
2: Hola, guapa.
0: Que guai, no? I pues això, no? Que la família també de la Vanessa pues, no pot faltar les tradicions també fora de la cuina, no? Com he dit, a cada època teniu la vostra tradició i també en guany per primera vegada per Sant Joan vau fer esbojot.
1: Esbojot,
0: sí.
1: En el
0: bon sentit de la paraula vau fer esbojot.
3: Sí, sí. Que
0: me va enviar, que en Diego me va enviar la foto d'esbojot amb el capell. Me sembla que eres un esbojot del fester que duia un capell.
1: Sí, me sembla que sí.
0: Eh que sí?
1: Perquè perruca i això sí que em vaig veure, però capell no.
0: Molt bé. Però, Vanessa, a sota, o sigui, cada festa, a part del Halloween, que és una festa moderna, tu, quan arriben aquestes fetges del calendari, tu és d'aquelles persones que te preocupes de preparar-ho? Per exemple, jo que sé, ara d'aquí 4 dies vindrà Nadal i hem de fer frases valem amb sa família, quan vengui tal una altra cosa, vull dir, això ho prepares en temps o te surt? Mira, ara ve el moment de so, pam, ho preparo.
1: A vegades pim pam pum i a vegades no, a vegades en temps.
0: Sí, però sempre te'n surts, eh?
1: Sempre me'n surt, sempre, millor o pitjor, però sempre en sortim.
0: Claro, vull dir que i la teva mare també, hombre, amb el nec que té també, pues, xerra d'aquestes coses, no? Perquè ara mateix s'ha vicurem amb els peus,
1: clar.
0: I el caramel ullar quan se sembra i tot això, és molt guapo.
1: Mira, per exemple, es ballem. Vaig jo, colat d'una manera, ve ella. Ai, esto está mejor así, no sé què, m'ho barata. I ves fiet i diu, esto así no me gusta, i m'ho barata tot. Ah, era, pues com diu el fiet.
2: El que sol passar, sí, el que sol passar.
0: Molt bé, molt bé. Pues Vanessa, ja per acabar, vols animar tot el poble que de cara en aquest pròxim 1 de novembre no hi faltin els bunyols i els panellets, com diu ta mare?
1: Els panellets, què hi ha que fer?
3: No,
1: idò, jo tampoc, però ho provarem en vista de l'èxit. Pues res, que s'animin, que no perdin les tradicions, que si jo comprenc que hi ha gent que potser no pot cuinar, no ho pot fer i és normal que ho vulguin comprar, però sempre fet a casa, molt millor.
0: Claro que sí. Pues Vanessa Gómez, com ha dit molt bé jurat, que també són tres senyores, Enhorabona, gràcies per mantenir les tradicions i jo com a director de programa te vull donar les gràcies perquè no hi ha hagut cap iniciativa de les que he programat, i ho dic de manera humil, que mai has fallat.
1: Bueno.
0: Si hi ha que fer alguna cosa, ho soleu fer, sense cap compromís. I si hi ha coses assines de participació, també ho feu. Moltíssim.
1: Tu saps que sempre que puguem, t'apujarem.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, carinyo. Gràcies.
0: Gràcies per ser com sou.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Enhorabona.
1: Gràcies, gràcies.
0: I a disfrutar del premi.
1: Moltes gràcies. A posar un poquet més de quilos.
0: Per molts anys. Adéu, adéu, adéu, adéu.

0: I després de que hi vingut una Vanessa Gómez a recollir el primer premit d'aquest primer concurs de Bunyols a Ràdio Castell, Tots Sants 2026, ja tenim la segona família que ha vingut a fer a cercar el segon premit. I en aquest cas tenim la família d'Anés Gartorres Gelabert, tenim aquí davant els micros de Ràdio Castell, Anna Melissa i Anna Ioia, que han estat les protagonistes d'aquesta elaboració de Bunyols. Molt bona nit, Melissa i Ioia, com esteu?
1: Bona nit.
0: Com esteu, guapíssimes?
1: Estem bé, estem molt bé.
0: Li vull fer una pregunta a Ioia, a veure si me vol contestar. Que l'altre dia me va dir una cosa molt guapa fa unes setmanetes per el mòbil, que m'envia un mensajito, perquè ara que no me sent ningú, na Ioia i jo no s'envien WhatsApp. No sé si sa mamà i papà ho sap, però no s'envien WhatsApp, ja que sí.
1: Sí, que li vas enviar un missatge.
0: Que me va dir...
1: Però has de dir que sí, perquè sa gent va... sent, no veuen a sa ràdio.
0: Que saps que me va dir, na Ioia? Que li agradava molt Nadal.
1: T'agrada molt Nadal?
0: Eh que sí, Ioia?
2: Dius, està un poquet empagaïda.
0: Bueno, la pregunta és, aquesta bandeja que s'han presentat als Bunyols, que veu fet vosaltres, gràcies per les fotos que veu enviat, s'ha desvelat el secret de les fotos, hi havia una bandeja amb els tres reis. Si idea que ha estat de na Ioia, o des papà, o de sa mamà?
1: Sa bandeja. El tema de sa bandeja és que Néger me diu tens que dur un plat, i jo dic ja, però i jo ara no tinc cap plat, i diu, pues anem a cercar, i hem cercat, i la primera bandeja que hem trobat era aquesta dels tres reis, és bé que sí?
2: Molt guapa.
1: Total, ara ja ve Nadal presto, no?
0: És que jo m'assembla, no sé jurat que dirà, perquè per li passaré la paraula en el jurat, però no se li veu donat una sorpresa quan han alçat els Bunyols i no s'ha aparegut els tres reis. Li dic a Ana Mari Llorenç i a Ana Cati i a Ana Felissa, mira sus majestades de rei mago, ja han hecho acto de presencia en octubre. Bueno.
2: Això gràcies a Ana Ioia, eh?
1: I de què trobes?
0: No, Ana Mari s'ha emocionat i tot, eh?
1: Ana Mari s'ha... Ens agrada molt el Nadal, que sí? Eh? Tu quin és el teu rei preferit? Diu pel micro. Quin t'agrada més de tots tres? No? No?
0: Està emocionada, eh? No, jo ja no sé. Però bueno, supos que després no us enviarà un missatge d'agraïment. Melissa, com aquella estona preparant els bunyols, com...
1: Jo el que m'ha matat és la patata bullida, que tens que estar ja més de mitja hora.
0: Sí.
1: Però bueno, ja està. Perquè na Joia, quan preparant cosa, ho vol ja, tot. Ja. Vinga, ja. Es ve que sí? Que hem hagut d'esperar una estona, que tot
0: ràpido, ràpido.
1: Fes la seva feina i després quan ha de créixer la pasta.
2: Ja, bueno, clar.
0: Claro.
1: Té el seu temps, però ella, quan li dic jo, ja vinga, tot d'una ve, que sí?
0: Claro que sí. Melissa, tu vés de família conservadora de tradicions i de bon tevero, de sa cuina, vull dir, de sa mamà, des papà, dels avis...
1: No, sa meva sàvia sempre fa cuinetes.
0: I tu se t'ha enganxat?
1: Això m'agrada, sí.
0: Que guapo.
1: El que has de tenir temps, i el temps a vegades ja no hi és tant, però bueno.
0: A el que tens tu. En a qui li dediques el premi?
1: A sa meva filla i a mon mare, i a mon pare i a Néger. Hala, tots cinc.
0: I ara sa pregunta del millor, en trobau que sa bandeja de los Reyes Magos ha influït en sa sort, o no té res que veure?
1: No ho sé, jo estic molt contenta per na Vanessa, perquè és de ses meves millors amigues, i me'ls estim molt. Així que jo estic molt contenta. I mira, m'enduc un bunyol seu per provar-lo.
0: Que bé,
2: Han de dir que els dos plats estan boníssims.
1: Sí.
2: Vull dir que ha estat difícil triar quin dia de... Però que han estat boníssims.
1: Mira, en Floretti jo no n'havia provat mai.
0: Si pot descobrir alguna cosa nou,
1: sempre sucre o mel?
2: Mel, sí.
1: Sí, i escola que també en feien, sempre sucre o mel?
2: Sí.
1: Qualque vegada havien dit a les escoles amb de sona de rop, marmelada d'aquesta.
0: Sí, havia sentit que es fa.
1: Sí. Però no, jo no ho he provat mai, tampoc. Vull dir que demà de matí me'l menjaré.
2: Mira.
1: Na Felisa ja haurà sopat avui.
3: Sí.
2: Sí, Na Felisa.
0: Molt bé. Pues, Mari,
3: està molt bon saber.
0: Mari, ara que la tens davant, les dues protagonistes d'aquest segon premi, di-li el que et sentit quan has vist els tres reis davant tu, en sa bandeja. La impressió aquella que et sentit, que t'ha fet una emoció.
4: Això és cosa de la joia, perquè t'agrada molt els reis.
1: Es ve que sí?
0: És que està...
2: Melchor, Gaspar i Baltasar. Jo també m'agrada.
0: Eh que sí? Na Mari li he fet una cosa quan ha vist els Tres Reis avui. Eh que sí? Na Mari li he fet una impressió a veure els Tres Reis. A Cati, que també té una impressió a veure.
2: Sí, està molt guapa la bandeja amb els Reis, clar.
0: Clar que sí.
2: I després la foto, com us has dit, que hi havia la maneta petitolla, també és molt d'agrair.
3: Pues, molt guapa. I tenia que m'atreia els tros dels braços, que jo amb
0: pues...
3: els braços no m'agrada gaire dir.
0: Pues te tengo que decir una cosa, Marisa, ya para acabar. Has tocat fibres. Quan ho he comentat per antena sense descobrir res, però he dit que hi havia la mà d'una mare i una filla o un fill, perquè en aquell moment no ho vaig descobrir que era una fieta, i xapó, eh?
3: Sí.
0: Has tocat fibres, és una imatge molt xula,
3: molt,
0: una imatge molt
3: coses?
0: Xula, això, sí. És molt emotiu. Pues res, una hora bona.
3: Gràcies.
0: Com ha dit la Vanessa, gràcies per col·laborar sempre, sabeu que sou una part important de l'audiència, però gràcies per venir
3: no,
0: a participar
3: en aquest acte
0: i que veu tret temps de on t'haveu pogut.
3: No, gràcies a vosaltres, negre, es diu menja't s'aixeca més feliç que els altres dies perquè et diu, avui hi ha en Santi.
0: Bueno, ara li tinc que fer un SOS. Dia 25 d'octubre, el darrer diumenge de mes, serà una tarda per a no dormir. O sigui, ja quedeu els vestits. Ja
3: quedeu els vestits. Halloween. que sí?
0: Vinga, idò.
3: Gràcies.
0: I fins a pròxima.
2: Gràcies. I que no decaiga.
0: I na Vanessa ja m'està demanant la revanxa.
3: Ai, de
0: que no sé què farem, però pastissets. Farem alguna cosa.
2: Pastissets.
0: Vinga, una abraçada.
3: Gràcies.
0: No, tenen que fer escola de cuina a la ràdio, eh?
3: Vinga, vinga. Haurem de fer un programa de la Masterchef.
0: Som mateix. Que vagi bé.
2: Som ben bons, que Masterchef.
0: Adéu.
3: Gràcies.
0: Adéu.

0: Bueno, estimats oients, estem molt contents. Hem vingut contents quan han començat a les 4, però també hem anat contents ara que estem a punt de finalitzar el programa. Però tenim moltes coses que comentar antes d'acabar. Primer de tot, donar les gràcies i bueno, que ens diguin aquests membres del jurat el que han sentit avui que vespre, en a Cati Pasqual, en a Mari Llorenç, en a Felisa López Pons. A Cati, Mari, Felisa, una altra família que ha fet acte de presència, la família d'Anés Gartorre Jalabert, na Melissa, sa mare i na Ioia, que han guanyat el segon premi. Sí. Què us ha semblat aquesta família? Bueno, sa filla està empeguida un poquet.
1: Està empeguida, però bueno, no, us coneix, jo no me coneix, a lo millor ell sí, vol tot sí, i s'empegueixen. Però és el que dèiem, és molt guapo veure una família que van units i que fan junts les coses i és molt guapo. Vull dir, només pensar que les manetes de la foto eren de sa fieta, pues ja te fa... te toca, el que dius tu, te toca la fibra. De... I desitjar-los que no ho deixin, que segueixin sempre fent la tradició. Clar que sí.
0: Claro que sí. Mari, tu com a mare i com a sàvia, que t'ha semblat que na Ioia i sa mare hagin estat els protagonistes d'aquest segon premi?
2: Conta, beníssim, m'ha encantat.
0: Sí, sí, a part sí, de que sí, també sé que hi ha una vinculació amb sí, la vostra família amb
2: sí,
0: ells.
2: Sí, sí, sí, sí, perquè na Melissa és la padrina del meu net, eh? I bueno, sempre, i na Melissa i na Vanessa sí, s'estimen com a germana, la veritat és que sí.
0: Pues mira, per a bon, han estat dues famílies que han apostat per col·laborar amb nosaltres una vegada més, eh?
2: Exacte.
0: Bueno, i tu, Felisa, què t'ha semblat?
3: Home, molt jo... guapo, la veritat. Ha estat molt bé i m'ha agradat molt les dues senyores.
2: No, i li ha agradat, els bunyols.
3: Els bunyols han estat molt bons, la veritat, també.
0: Tant una família com l'altra ha disfrutat.
2: Sí. Bueno. Han rigut molt, ho han passat molt bé.
3: Sí, ha disfrutat, els bunyols.
1: Ha passat un bon capvespre.
2: Bueno, m'ho hauria agradat que hi hagués hagut més participants, però a fi meu no podem. La pròxima n'hi haurà més.
1: Parlades pocos i buenos, i ja està. Està així.
0: Perdona, dues famílies que han apostat per participar en aquest primer concurs de bunyols a motiu de la festivitat de Tots Sants 2026 i, bueno, na Vanessa ja no s'ha demanat revanxa.
2: Joder, aquesta pensa que... bueno, jo no vull tornar a fer de jurat, no, perquè no. Després diran que hi ha sa mare i no...
0: Bé,
2: no,
0: però
2: no,
0: si hi ha sa mare, sa mare com que no s'ha de ja poder...
2: Que no pot participar sa mare.
0: Però sol, home, que trobes? Que trobes?
2: No, na Vanessa li queda millor que jo. Oh, si no,
0: però que trobes que sa teva filla és guerrera, ja demana revanxa.
2: Sí, no, compte.
0: Mare meva, encara no ha provat els bunyols de Tots Sants i ja m'ha demanat revanxa, sí, revanxa per Nadal, revanxa, per Nadal, sí, sí, per Nadal. Sí, sí. Cati, què te sembla que na Vanessa ja demani revanxa?
1: Bueno, sabeu, perquè té interès en fer més cosa, en fer altres més.
2: La veritat és que els pastissers, rellenos, sense rellenar també, però rellenos sí, li queden molt bons.
1: Molt
0: beníssim,
1: beníssim. No hi ha molta gent, no, que els afaguin els rellenos, no?
2: No.
1: Pastisset normal té molta de sona, sí, molta gent, sí, sí, però els rellenos poca.
2: Sí.
1: Jo me vaig en tema que n'hi havia de rellenos, ja era molt gran, i un sí, dia, que sóc que són, sí, em van dur a casa.
3: Jo no ho sabia.
1: Gent no, que va venir a casa i em va dur, sí, sí, bueno, sí, sí, que els feien ells, dic, qui és sóc, que són crespells, dic, no tenen forat. Va, diu, no, són pastissets rellenos.
2: Sí, sempre m'has de fer, sempre rellenos, sí.
3: Ho he descobert avui, jo no ho sabia.
2: Ja ho
1: veus. Sí, sí.
0: Beníssim. Pues, no sé, primer de tot, donar-vos les gràcies per fer una vegada més, per segona vegada de jurat. Gràcies, Cati Pasqual, gràcies,
2: Mari. Però tu demanarem nòmina, eh? Penses que m'anarem d'aquí sense
1: pagar. Jo paga doble. Jo he vingut un dia més que na Mari, eh?
2: Però jo vaig venir més passat i ara aquest dos, i no, jo...
1: Bueno.
2: A mitges, ho compartirem.
1: A mitges.
2: Vale, Cati,
1: com a bona germana.
2: Sí, que tinc germana, sí.
0: A que sí?
2: Som
0: que...
2: amigues, companyeres de ràdio, jo, na Cati, saps que me l'estim molt, també.
1: De teatre.
2: De ràdio i de teatre.
0: I de teatre.
2: Saps que jo me l'estim molt, na Cati.
1: Sí,
2: ho
1: sé.
0: Cati, te'n vas a que teva, avui, final de setmana, cansada també, perquè aquest temps que estem ara tardor també cansa. Sobretot perquè encara fa calor, però són dies peixucs també. Te'n vas contenta de quan t'ha arribat? Perquè bueno, sé que has vingut un poc cansada, perquè era l'hora que era.
1: Sí, bueno, avui no he vingut molt... moltes, així,
2: mis
1: però...
2: Més figa, més renca.
1: Sí, però me'n vaig molt millor que no he vingut, sí, sí, i això és perquè vol dir que en companyia, bé, i en bona companyia, i en bona sintonia, ai, doncs pues està millor. I, sí, sí, i avui sí, deu mirar més tranquil·leta al vespre.
2: I va, beníssim.
1: Sí.
2: Això ja val tot.
1: Gràcies tot. A tots.
0: Bueno, és que han rigut una estona. Entre que no us ha emocionat perquè han vist els tres reis a sa bandeja i després el de sa castanyera de 90 anys, és aquí qualsevol s'emociona.
1: Sí, han rigut molt.
2: Jo sé llàgrimes amb aquest, no podia, no tornava en si.
1: A més, el riure aquest ja ha valgut la pena.
0: Però que du amunt, jo no du amunt.
2: No ho sé. A quan arribi li demanaré.
0: Jo ja me l'imaginava, aquella pobra dona que encara deu ser viva amb el monyo, amb el xal sí. I entre el mulo samaga encara
2: en
0: sí.
2: Fin
0: molt bé, Cati, pues, Cati, gràcies per haver vingut
1: gràcies
0: aquest mes d'octubre dues vegades, dos diumenges per fomentar ses costums i tradicions. T'esperam el novembre,
1: novembre si Déu vol,
0: ja dia 1 te tindrem aquí, dia 1 de novembre, dia de Tots Sants, que aquell dia tindrà que cobrar com a festiu perquè és festa, encara claro. Sigui diumenge.
2: Exacte.
0: Mari Llorenç,
2: ja m'avisaràs.
0: Tu no també passes... has vingut puntualment a sa cita, com sempre que se te convoca, però te'n vas més contenta de lo que has vingut.
2: Sí, ara te vaig a confessar una cosa. Mira, si t'estim, que volia anar a veure-me de pareta i dir no, tinc compromís en sa ràdio. I no, t'ho dic amb acord amb un samà.
0: No té paraules. De tota manera, és quan ha vingut una Vanessa també, una Vanessa Sacamales, que us estim molt, i tot repetir que la vostra família ha demostrat en creixes, o almenys jo m'ho han demostrat, que us estimeu la ràdio. Per tant, gràcies per ser com sou i que per molts anys. Sobretot que no perdegueu mai aquesta il·lusió en que passin els anys de perdre aquestes tradicions, perquè ho ha explicat molt bé a Vanessa, no? Que cada cosa té el seu temps i teniu aquesta il·lusió de fer coses en què es fiet, Bonini, tots els pastors de puesto és igual.
2: No, i m'ho fa, ens agradarà molt els adornos, i quan arriba d'escola ja hi ha aquesta figura aquí, no m'agusta més aquí, la posa.
0: Ja, però vull dir que aquella il·lusió de cada any de Montaró i de Faró,
1: clar, que, sí.
0: Que això no se té que perdre.
1: Sí,
0: no?
1: Clar, que sí.
0: Moltes gràcies, Mari. I a Frisa també moltes gràcies per haver fet acte de presència i una vegada més han demostrat que les tradicions no són mortes.
1: No.
2: La castanyera
1: no ho sabem, però
2: la castanyera. Ho mirarem, abans, la castanyera aquesta, abans, com...
0: Bé, jo li he dit a en Diego que quan anegueu a Palma que enviï una foto.
2: Sí, mira. Que li faig una foto, vam. Sí. Oh, és que passa, demanant-li que eres família de la castanyera.
1: Sí, el major són successors. Sí.
0: Bé, Anna Mari, fet-se broma, que deu tenir més anys, estabalec que jo. Però millor, ja no seu amb un tabalet.
2: No.
0: Ja deu ser amb un tabalet. Sí. Amb un engronxador.
2: Pots allò pensar, la castanyera.
0: Bueno. Pues res, acabam, si us sembla bé, quan queden molt poques setmanes per Tots Sants, na Cati ho faràs dia que toca, perquè vindràs dia de Tots Sants, però na Mari, no sé, vull que animis a tothom que no se perdin aquestes tradicions de Tots Sants, en que per molt de Halloween que no es fagin, per molt de fantasmes que no es posin...
2: És igual, no, Hollywood...
1: No, que no perdeguem el nostre,
2: no,
1: eh?
2: Que no, eh?
1: Les nostres coses.
2: També respectant la gent que potser no pot fer, o molta gent també, si en fa molts, pues després no vol engreixar i no se vol menjar, i potser és de comprar fets, també hi ha que respectar-ho, però bueno, ja mengen bunyols per aquestes fetges, eh?
1: Sí, segueixen-se.
0: Claro, i que no siguin fets seus, però voleu que se comprin, i si no poden ser bunyols, pues que siguin panellets.
2: També, que bon, ara me'n menjaria dos o tres.
0: Bueno, Mari, ja m'ha dit si hi ha panellets o no, que teva, molt bé, pues, gràcies Mari, gràcies Cati, gràcies Felissa per haver fet de jurat una vegada més, i bueno, ara Mari, la pròxima ja no seràs jurada, perquè m'has dit que no vols, pots participar ja o no?
2: Ja, la pròxima
1: que també faci,
2: ja me diràs cosa.
0: Beníssim, vinga, moltes gràcies i bona nit.
1: Gràcies.
0: Adéu.

Pues, estimats oients, avui diumenge, dia 11 d'octubre del 2026, no hi hagut convidats d'aquesta secció de Rincó de la Cultura de col·laboracions i entrevistes. Primer concurs de Bunyols amb motiu de la festivitat de Tots Sants 2026, amb un jurat format per na Cati Pasqual, na Mari Llorenç, na Felisa López Pons, en el qual

Estic dient que avui, que vespre, primer concurs de Bunyols, Tots Sants 2026, amb un jurat format per na Cati Pasqual, per na Maria Llorenç i na Felisa López Pons, que han decidit que els guanyadors serien del primer premi na Vanessa Gómez i el segon na Melissa i na Joia. Enhorabona a les dues famílies per haver participat, una vegada més, una mostra de que aquestes dues famílies del castell aposten per les nostres costums i tradicions. I acabant donant les gràcies també a la part de les nostres cridades, la nostra estimada audiència, gràcies a la audiència que ens ha seguit avui i que també ha pogut cridar. En Anís Fortuny, en Diego Pasqual, en Nini Mercadal de Mó i en Juana Plaça. Gràcies per s'escolta i gràcies per participar, encara hi està per telèfon. Els hi deixam amb el fil musical. I recordin que demà comença una nova setmana. És dilluns 12 d'octubre del 2026, dia de Nostra Senyora del Pilar i dia de l'Hispanitat. Estem amb interrogant què passarà demà, si hi haurà programació o no hi haurà programació de matí, però estiguin atents per lo que pugui passar. En cas de que potser se faci el programa miserània matinal de matí, i és que vespre Alejandro Vega en Richo en Jasbe. Recordar-los que jo tornaré a estar amb tots vostès el pròxim diumenge 25 d'octubre en l'especial a partir de les 4 de Tots Sants, costums i tradicions. Moltíssimes gràcies per l'escolta, moltíssimes gràcies per el vostre suport i una vegada més gràcies a aquestes dues famílies del castell per apostar per les nostres tradicions. Avui un capvespre de Bunyols, avui un capvespre que ens atraca a la festa de Tots Sants. Bona nit a tots i gràcies.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: sens bien.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.